0: Jean Sibelius va compondre aquesta sinfonia l'any 1915. És la sinfonia número 5 en mi bemoll major, opus 82, que hem sentit en la versió de la Filharmonia Orquestra dirigida per Vladimir Ashkenazy.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: I ara ens acompanyarà una de les fabuloses obres corals de Richard Strauss, Der Abend, per a cor a 16 veus, opus 34, número 1. Una obra que centrem tot seguit en la versió del cor de la Ràdio Letona i el cor de cambra Centus, dirigits per Laurence Equilby.

0: Música coral esplèndida de Richard Strauss. Era l'obra Der Abend per a cor a 16 veus, opus 34, número 1. Els intèrprets eren el cor de la ràdio Latona i el cor de cambra Centus, dirigits per Laurence Equilby.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir el sextet de corda en re major opus 10 que Erich Wolfgang Korngold va compondre entre els anys 1914 i 1915. Ens acompanyen els membres del quartet Flesh amb la col·laboració de Ian Humphries, viola, i David Bucknell, violoncel.

Ian Humphries, viola, i David Bucknell, violoncel, amb els membres del quartet Flesh, ens oferien el sextet de corda en re major, opus 10, d'Erich Wolfgang Korngold.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir les impressions íntimes Opus 1 del pianista i compositor català Frederic Mompou. L'intèrpret serà el pianista Mac McClure.

0: El pianista Mac McClure ha interpretat les impressions íntimes, Opus 1, de Frederic Mompou.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara continuem amb una de les sinfonies de Carl Philipp Emanuel Bach, una sinfonia publicada a Leipzig l'any 1780, sinfonia en re major, Votken 183, número 1. Consta dels moviments Allegro di molto, Largo i Presto. La sentim interpretada per l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín.

Els membres de l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín ens oferien la Sinfonia en re major Voetkens 183 número 1 de Carl Philipp Emanuel Bach.

Tot seguit us convidem a sentir la sinfonia número 2 en re major, opus 36, de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigida per Günter Wand.

0: Hem sentit la sinfonia número 2 en re major, opus 36 de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigida per Günther Wand.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació la rapsòdia hongaresa per orquestra número 2 en do sostingut menor de Franz Liszt, una versió orquestral feta l'any 1860 a partir de la rapsòdia hongaresa per a piano número 12. Ens acompanya l'orquestra del Festival de Budapest, dirigida per Ivan Fischer.

S'acaba aquí la rapsòdia hongaresa per orquestra número 2 en do sostingut menor de Franz Liszt, que hem sentit interpretada per l'orquestra del Festival de Budapest sota la direcció d'Ivan Fischer.

Ara ens acompanyarà el concert per dos violins, corda i continu en do major, Riom 508, Antonio Vivaldi. Els intèrprets seran els violinistes Mònica Weisman i Florian Deuter amb el conjunt Harmonia Universelle.

0: Hem sentit el concert per dos violins, corda i continu en do major, Riom 508, Antonio Vivaldi, en la versió de Mònica Weisman i Florian Deuter, violins i el conjunt Harmonia Universal.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir el cicle de cançons Escenes de Guerra de Nit Rorem en la versió de Gerald Finley, baix baríton, i Julius Drake, piano.

0: Sentíem el cicle de cançons Escenes de guerra de Ned Rogrem en la versió de Gerald Finley, baix baríton i Julius Drake piano, un enregistrament fet en directe al Wigmore Hall de Londres l'octubre del 2007.
1: Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir el concert per dos pianos i orquestra, número de catàleg 61, de Francis Poulenc. Els intèrprets seran els pianistes François-René Duchable i Jean-Philippe Collard, amb l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam, dirigida per James Conlon.

Acabem de sentir el concert per dos pianos i orquestra, número de catàleg 61 de Francis Poulenc, interpretat pels pianistes François-René Duchable i Jean-Philippe Collard i l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam, dirigida per James Conlon.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir música de Giovanni Valentini. Sentirem el madrigal De Fuggite gli Amori del recull Musiche Concertate, una col·lecció que es va publicar a Venècia l'any 1619. Ens acompanyen els conjunts La Capella Ducale i Música Fiata de Colònia sota la direcció de Roland Wilson.

Giovanni Valentini és l'autor d'aquest madrigal publicat l'any 1619 a Venècia, De fuggite gli amori. Sentíem la Capella Ducale i el conjunt musica Fiata de Colònia sota la direcció de Roland Wilson.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb les 5 bagatel·les opus 23A de Gerald Finzi en un arranjament per clarinet i corda de Lawrence Ashmore. Els intèrprets són Robert Plain, clarinet, i la Northern Sinfonia, que dirigeix Howard Griffiths.

0: Robert Blaine Clarinet i la Northern Sinfonia, dirigida per Howard Griffiths, eren els intèrprets d'aquest arranjament per clarinet i corda de Lawrence Ashmore de les 5 bagatel·les, opus 23A, de Gerald Finzi.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Sentirem a continuació la sonata per a piano número 47 en re major, Hoboken 16-32 de Franz Joseph Haydn, en la versió del pianista Alain Planés.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb una de les simfonies d'Ignaz Pleyel, compositor que va ser molt prolífic. A la seva obra hi trobem 41 simfonies. Ens quedarem amb la simfonia en sol major, número de catàleg 130, tal com l'interpretarà la Simfonia Finlàndia Jyväskylä, dirigida per Patrick Galois.

Acabem de sentir la Simfonia en sol major, número de catàleg 130, d'Ignaz Pleyel, interpretada per la Simfonia Finlàndia Jyväskylä, dirigida per Patrick Galois.

0: L'organista Andrei Zwar ens oferia el preludi coral Lob Gott i a Christian als Willeich, Déu lloat als teus cristians tots junts, número de catàleg 609, de Johann Sebastian Bach.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
5: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
6: La, la, la, la, la, la, la.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics, la millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, amb Xavier Solà.
5: I amb la participació dels oients.
7: Sí, m'encanta.
1: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
8: Des de la prestigiosa sala de concerts Wigmore Hall de Londres, que compleix 125 anys, Acis i Galatea, una òpera pastoral de Georg Friedrich Händel, la primera que va escriure en anglès. Dirigida pel mestre William Christie, amb el seu conjunt Les Arts Florissant i amb la soprano Rachel Redmond i el tenor James Way.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a 7:00 PM, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia, aquí ens teniu puntualment un matí més amb ganes de compartir aquesta estona incipient del nou dia i proposar-vos una banda sonora per sortir de casa o per anar cap a les vostres obligacions, doncs d'una manera més alegre, respirant millor i, en definitiva, gaudint més d'aquests instants. Nosaltres us pintarem una banda sonora que avui començarà amb la música de Carl Maria von Weber, el pare de l'òpera romàntica alemanya, el gran inspirador de compositors posteriors, particularment Richard Wagner, que sempre va reconèixer veneració per la música d'aquest compositor, fins i tot col·laborant en la repatriació de les seves despulles. Recordeu que Carl Maria von Weber havia mort a Anglaterra i que les seves despulles, doncs, van tornar altre cop cap a Alemanya. L'òpera més transcendental del catàleg de von Weber és El caçador furtiu, de Freischütz. Així doncs, és amb aquesta obertura que avui encetem El primer temps.

0: Era l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan, qui ens acaba d'interpretar la que probablement és l'obertura més cèlebre de Carl Maria von Weber, l'obertura de la seva òpera de referència, Der Freischütz, és a dir, El caçador furtiu. Després de sentir l'obertura, ara ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I probablement us esteu plantejant, i per què ens ha posat ens heu posat l'obertura de l'òpera El caçador furtiu de Weber? Doncs és molt simple l'argumentació, i és que ja sabeu que al primer temps som força curiosos. I vet aquí que potser ja sabíeu que el pare de Carl Maria von Weber es deia Franz Anton von Weber. Doncs bé, resulta que aquest senyor era el germà d'un anomenat Franz Fridolin Weber. És a dir, que el Franz Fridolin era el tiet de Carl Maria von Weber. Franz Fridolin va ser agutzil a la vida a la vila alemanya de Zell. Zell està situada a Renània-Palatinat. Una mica perquè us feu una idea així, el broc gros seria, si agafem un mapa, fem una línia de Luxemburg fins a Frankfurt, just al mig hi ha la vila de Zell. Després, aquest senyor, Franz Fridolin Weber, és a dir, el tiet del compositor, es va traslladar a viure a Mannheim, on va treballar com a baix cantant i també com a copista musical. De fet, era el germà gran del pare de Weber. Per tant, Franz Fridolin, un home vinculat al fet musical, va tenir quatre filles, i les quatre filles, ves per on, també es

van dedicar a la música. Aquestes quatre filles eren, per tant, les cosines germanes de Weber, del compositor. De cop, ja segurament aneu veient per on anem. Vet aquí, doncs, que una d'aquestes germanes, que va néixer a Mannheim l'any 1760, es deia Aloysia Weber. Era la segona filla de Franz Fridolin. Mozart, quan va estar a Mannheim l'any 1777, aquesta noia tenia 17 anys i Mozart se'n va enamorar. Vet aquí que aquesta noia tenia un extraordinari talent musical, ja feia aparicions amb 17 anys com a cantant de la cort del Palatinat Electoral i el 1778, quan l'actor de Mannheim es va traslladar cap a la cort de Múnich perquè hereda precisament aquesta monarquia, aleshores la família Weber es van traslladar cap a aquesta ciutat bavaresa, particularment a Aloysia, i així d'aquesta manera doncs, continua treballant un temps curt a la capital de Baviera, Múnich, fins que es traslladarà com a cantant de la cort a Viena el 1779. Mozart va escriure algunes àries per aquesta cosina germana de Carl Maria von Weber, Aloysia Weber, i una de les àries de concert que va escriure data de 1782 i es titula Nehmt meinem Dank, Kehel 383.

Aquesta és la música que Wolfgang Amadeus Mozart va escriure per la segona de les filles de Franz Fridolin Weber, l'oncle de Carl Maria von Weber, per la soprano Aloysia Weber, que precisament va estrenar aquesta ària l'any 1782 en un concert benèfic. Era l'ària Nehmt meinem Dank, accepta la meva gratitud. Kehel 383, l'hem sentit en la veu de la soprano Renee Fleming al costat de l'orquestra de Saint-Luc dirigits per Charles Mackerras. Bé, Mozart es va enamorar d'aquesta noia perdudament quan vivien a Mannheim. Mozart anava amb la seva mare camí de París d'anada i de tornada. Sembla que quan la mare va morir a París, Mozart torna a passar per Mannheim camí de Salzburg i sembla que podria ser que Aloysia li hagués donat carbasses a nivell sentimental, però curiosament, el destí és rebel i Mozart s'acabaria casant amb la tercera filla de Franz Fridolin Weber, es deia Constanze. I vet aquí que, per tant, el vincle familiar amb Aloysia va continuar i, afortunadament, també el vincle musical. Així doncs, el 1783, Aloysia, la segona filla, ara ja podem dir la cunyada de Mozart, havia de cantar una òpera d'un compositor italià, Pasquale Amfossi. L'òpera es titulava Il curioso indiscreto. Pel motiu que sigui, i seguint una pràctica molt habitual a l'època, Aloysia Weber li va demanar al seu cunyat que si li podia escriure unes àries a mida. Probablement, anem a especular, perquè les originals no li agradaven tant o no li es queien tan bé a la seva tessitura vocal. Així, Mozart va escriure tres àries de substitució i una d'elles, Vorrei spiegarvi odio.

Preciosa ària amb aquesta, diguem-ne, partició central, una introducció que podríem definir en forma de cavatina i després el que seria l'equivalent a una cabaleta, que de fet no ho és, però que ens ha permès una cosa molt interessant i és, com que es tracta d'una ària feta a mida per Mozart, per la seva cunyada Aloysia Weber, doncs saber quin era el tipus de veu d'Aloysia. Està clar que som davant d'una soprano lírica lleugera, i de fet és una soprano lírica lleugera qui ens ha interpretat aquesta ària Vorrei spiegarvi o Dio, que és el 418 de Mozart. Era la soprano Sabine de Viel al costat de l'ensemble Pygmalion, dirigits per Raphael Pichon. És la música de Mozart escrita per la seva cunyada Aloysia. De fet, Aloysia es va casar amb Joseph Lange. Era un actor còmic i pintor aficionat. Poc abans de morir, Constanze, la vídua de Mozart, va dir que l'esbós de retrat que conservem de Mozart, pintat per Lange, era, de lluny, el millor retrat que se li havia fet a Mozart. I vet aquí que van estar junts amb Lange fins al 1795. Després, per causes desconegudes, el matrimoni es va separar. I aleshores, Aloysia va començar una gira que la va portar a Leipzig, a Hamburg, a Berlín, etc. I se'n va emportar en aquesta gira a la seva germana Constanze, que feia 4 anys que havia quedat vídua de Wolfgang Amadeus Mozart. Així, després, Aloysia va estar cantant un temps a Amsterdam i finalment va entrar com a cantant fixa del Teatre de Frankfurt fins al 1813, en què va anar a viure a Zúric, on va ser professora de cant fins al 1819. I així va viure fins al 1831, en què va decidir retornar al costat

de la seva germana Constanze, que aleshores vivia casada amb el segon marit, Nikolaus Nissen i Salzburg. És a dir, que per tant, aquí tenim una mica la història, Aloysia moriria el juny de 1839, precisament a la ciutat de Salzburg. Però la pregunta és, i aleshores Constanze també era cantant com la seva germana Aloysia? Doncs sí, Constanze era cantant, el que passa que ni de bon tros va desplegar una trajectòria professional tan important com la d'Aloysia. Però, si més no, Mozart li va escriure algunes pàgines, com per exemple una col·lecció que hem conservat de lliçons de vocalís, el que en diríem en italià solfeggi. El segon d'aquests solfejos o lliçons de cant la teniu aquí.

vocalís o lliçó de cant, un solfeig, com acostumaven a anomenar-ho a l'escola napolitana, solfeggi, és el segon dels solfejos que hem conservat escrits per Mozart per la seva dona, perquè pogués exercitar la seva veu. Aquest solfeig ens l'interpretava novament Sabine de Biel al costat de l'organista Arnaud de Pasqual. La música de Mozart escrita per la seva dona no s'acaba aquí. Ja sabeu, es van casar el 1782, s'havien enamorat el 1781, just quan Mozart va abandonar la seva feina al servei de l'arcabisbe de Salzburg per quedar-se a viure a Viena de manera independent. Quan Mozart va anunciar al seu pare que es volia casar amb Constanze, el pare s'hi va oposar, però Mozart no li va fer cas i va tirar endavant amb aquell matrimoni. Va dir: "Serà una excel·lent mare pels nostres fills, Mozart", per defensar aquella relació que va durar fins al final de la vida del compositor. En l'any 1783 arribava la necessitat de tornar a Salzburg perquè Mozart pogués presentar la seva dona personalment a Leopold Mozart. Constanze estava segura de que mai cauria bé en el

seu sogre, però Mozart li va escriure una missa perquè la interpretés en una església de Salzburg per demostrar-li en el seu pare que, a més, era una bona cantant. Així, doncs, va sorgir aquesta extraordinària gran missa en do menor, que és el 427. Sabem que Mozart en va aconseguir interpretar algun fragment en una de les esglésies de Salzburg, aquell 1783. Mozart va deixar la missa inacabada i, tot i inacabada, ja ho sabeu, la missa ratlla gairebé l'hora de durada. Hi ha alguns moments d'absoluta referència, alguns dels moments més inspirats de tot el catàleg de Mozart, i un d'ells, Let Incarnatus, del Credo, un dels pocs fragments del Credo que Mozart va escriure, tal vegada inspirat per l'embaràs de Constanze.

Baixem del cel per tocar altre cop a la terra després de sentir aquest impressionant Et Incarnatus, un dels dos fragments que Mozart va poder completar de la part del credo de la seva última missa, la gran missa en do menor, que és el 427. La soprano era Sylvia McNair, al costat dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner. Podíem dir que l'Et Incarnatus, fent un petit paral·lelisme en forma de llicència, és un dels moments més maternals de la missa. I així, doncs, Mozart, tal vegada inspirat per l'embaràs de Constance, va escriure una de les seves àries per soprano realment més extraordinàries. La idea és que fos la seva dona, Constance, qui interpretés aquest Et Incarnatus durant la visita que van fer a Salzburg perquè Constance conegués el seu sogre Leopold Mozart. Anys més tard, la vinculació de Mozart amb Viena, de fet, ja sabeu que Mozart no va tornar mai més a Salzburg a viure-hi, va fer visites puntuals, ell va desplegar la seva activitat com a freelance a Viena, i just en aquesta circumstància, Mozart va fer diverses aportacions escèniques. Una de les quals va ser la flauta màgica, que va ser un dels èxits més extraordinaris. Doncs bé, prèviament, per la mateixa companyia que va estrenar la flauta màgica, la companyia de l'actor, cantant, fins i tot mig compositor, Schikaneder, Mozart havia col·laborat prèviament en una pàgina, diguem, d'un perfil així divertit, màgic, en forma de conte, semblant a la flauta màgica. Era un espectacle que van escriure entre quatre compositors diferents que es va titular Der Stein der Weisen, que vol dir la pedra filosofal o la pedra del filòsof. En aquesta partitura, Mozart sabem qui va col·laborar i se sospita que és l'autor de quatre fragments d'aquesta pàgina, el que passa que només s'ha pogut confirmar l'autoria d'un d'ells, un duet. Nosaltres el que farem serà sentir aquest duet d'autoria segura i després hi afegirem la primera part del final de l'acte segon, que sospitadament també podria, o sospitosament, també podria ser escrita de Wolfgang Amadeus Mozart. Veureu que l'estil us farà pensar molt en l'estil de la flauta màgica, ja que Schikaneder va ser l'impulsor d'aquesta idea teatral. De fet, arran de l'estrena el 1790 d'aquesta pedra filosofal va ser quan es consolida el projecte de la flauta màgica, conjunt entre Schikaneder com a llibretista i Mozart com a compositor. Però ens quedem amb aquests dos duets, un d'autoria segura i l'altre d'autoria sospitada.

I així seguiria l'escena final de l'acte segon d'aquesta òpera en alemany, aquest Singspiel, titulat La pedra filosofal. Un Singspiel dirigit per Schikaneder i que va comptar amb la participació de Mozart i tres compositors més no tan coneguts de la Viena de l'època. Vet aquí que les dues peces que hem sentit, la primera d'atribució confirmada i la segona d'atribució força sospitosa, són dos fragments simpàtics. Hem pogut sentir gairebé, com qui diu, una escena de gats molt divertida i molt en la línia del que serà l'any següent La flauta màgica. Però la pregunta que ens ha quedat pendent de respondre, a part de dir-vos que els intèrprets eren el baríton Kevin Deas i la soprano Jane Gearing-Dehan, al costat del conjunt Boston Baroque, dirigits per Martin Pellman. Doncs la pregunta que ens ha quedat per respondre és: quina soprano va interpretar el paper del gatet que hem estat sentint? Doncs aquí també hi va intervenir una de les germanes de Constanze, de la que encara no n'hem parlat, la germana gran, que també era cantant professional i, igual que Aloísia, igual que Constanze, havia de ser soprano lírica lleugera. Ens referim a Josefa Weber. Ja us hem dit, era la gran, havia nascut el 1759. Era només 3 anys més jove que Mozart. També era de Mannheim, com la resta de les germanes, i de la mateixa manera va anar seguint l'aureola d'Aloísia, primer cap a Munic i després cap a Viena. I va ser a Viena on Josefa va entrar a treballar en un dels teatres que hi havia en aquells moments, el que podríem dir un teatre modest, que dirigia Johann Friedel, el teatre Auf der Wieden. Quan va morir Friedel, la direcció la va assumir Emmanuel Schikaneder. I aquí ja veieu, Schikaneder la va mantenir entre el dispositiu de cantants professionals del teatre i així va participar en l'estrena de la pedra filosofal i el 1791 va ser una de les cantants de la flauta màgica. Sabeu quin paper va fer Josefa Weber a la flauta màgica el dia de la seva estrena?

Efectivament, l'heu encertat. Josefa Weber, la germana gran de Constanze, per tant, també cunyada de Mozart, va ser la primera reina de la nit de la flauta màgica. Per cert, que el dia de l'estrena, el mes de setembre de 1791, Josefa va haver de fer el paper de reina de la nit estant embarassada. Així doncs, de fet, és un paper curt, però de gran contundència. Mozart dedica a la reina de la nit dues àries. Dues àries que són per sucar i pa. La primera és la que acabem de sentir en la veu de Diana Damrau al costat de Le Cercle de l'Harmonie, dirigits per Jeremy Rohrer. I la segona,

Brutal. Una àrea de furor que Mozart porta a l'estratosfera. Aquesta segona àrea de la Reina de la Nit, pertanyent a l'acte segon, la revenja de l'infern es cou en el meu cor, Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, és el títol d'aquesta àrea que novament hem sentit en la veu de Diana Damrau i Les Cercles de l'Harmonie, dirigits per Jeremy Rohrer. La música impressionant de Mozart, escrita pensant en la veu d'Iosef Josefa Weber, la seva cunyada gran. Josefa es va casar dues vegades, el fill que esperava el dia que va estrenar la flauta màgica era del seu primer marit, era un violinista de la cort imperial que es deia Franz Hofer. Després el violinista va morir i es va casar amb el cantant Sebastian Mayer. Però vaja, ella moriria a Viena el desembre de 1819, i com a curiositat us direm que va estar cantant la flauta màgica almenys durant 10 anys en què es va interpretar ininterrompudament a la capital austríaca. Sempre durant aquells 10 anys, fins al 1801, la reina de la nit va ser Josefa Weber. I ens falta la germana petita, es deia Sofia. D'ella, de fet, no n'ha transcendit cap dada professional. Sabem que era cantant, però no ens consta que exercís gaire, o com a mínim no ens ha arribat gaire documentació. Sí que sabem que es va casar l'any 1807, de fet ell havia nascut el 1762, i es va casar amb un compositor que es deia Johann Jakob Heibel. Jakob Heibel es va fer famós per l'estrena d'una sèrie de Singspiels, vaja, seguint una mica l'aureola d'èxit de la flauta màgica del seu cunyat Mozart. Així doncs, un dels Singspiels que va tenir més requesta va ser Der Tiroler Wastel, és a dir, el Wastel, el tirolès. D'aquest Singspiel divertit i de gran èxit a l'època, en sentim una de les àries.

0: Heu vist que l'estil s'assemblava més o menys a l'estil de la pedra filosofal, de la flauta màgica, i no és perquè sí, ja que es tracta precisament d'un dels Singspiels que va estrenar la companyia d'Emmanuel Schikaneder. Va ser el 14 de maig de 1796 en el mateix teatre que gairebé 5 anys abans s'havia estrenat la flauta màgica. Era l'òpera Der Tiroler Wastel, el tirolès Wastel, una òpera escrita per Jakob Heibel, compositor que no gaires anys més tard esdevindria el marit de la quarta i última de les germanes Weber, la germana petita de Constanze, per tant, cunyada de Mozart, Sofia Weber. La música que acabem de sentir era interpretada per la soprano Sara Traubel i l'Orquestra Filharmonia de Praga dirigida per Jochen Rieder. Així doncs, era la música del cunyat polític Jakob Heibel de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: El primer temps.
0: I efectivament, el primer temps, entrem ja a la recta final del nostre programa d'avui. Un programa que, fixeu-vos, l'excusa ha sigut conèixer la família Weber. Estem parlant del que són els fills que van seguir els dos germans. El gran, que es deia Franz Anton von Weber, que va ser el pare del compositor Karl Maria von Weber, i el petit, que es deia Franz Fridolin Weber, que va ser el pare de les quatre germanes que avui ens han acompanyat de manera indirecta: Aloysia, Constanze, Josefa i, finalment, Sofia, la dona i les tres cunyades de Wolfgang Amadeus Mozart. Però, clar, si parlem de la família Weber, hi ha un detall que no se'ns pot escapar. El fill, un dels dos fills que van tenir Constanze i Wolfgang Amadeus Mozart, el fill petit, el fill que es deia Franz Schaffer Mozart, si hagués nascut aquí a casa nostra, es diria Franz Schaffer Mozart Weber. Per tant, també pertany a la família Weber. Poca gent coneix la música del fill compositor de Mozart. Franz Schaffer ja és un compositor que va viure de ple l'entrada del romanticisme, que hereda algun dels tics de l'estil pròpiament del seu pare, però hem de tenir en compte que quan va morir el seu pare, Franz Schaffer Mozart només tenia amb prou feines mig any. Per tant, no va arribar a conèixer el seu pare i tota la influència que li arriba de part de l'entorn, de la seva mare, òbviament, de la seva

bestietes, fins i tot del seu mestre, endevineu qui, Antonio Salieri. Vet aquí que la pressió de ser fill del seu pare, és a dir, de ser fill de Mozart, va portar a Franz Schaffer Mozart a viatjar primer cap al que és l'actual Ucraïna, el Lviv, que és la capital cultural d'Ucraïna actualment, i després també va estar molt vinculat a Carlo Vivari. En aquella època, aquesta vila de Txèquia es deia Karlsbad en alemany. Doncs bé, Franz Schaffer Mozart ens ha deixat tota una sèrie de composicions. Una que ens ha cridat l'atenció, unes variacions sobre un tema de l'òpera Don Giovanni del seu pare.

Un joveníssim Franz Schaffer Mozart. En aquells moments estem parlant de l'any 1805, tenia 14 anys, i va ser quan va compondre i estrenar aquestes variacions que ara ens interpretava el pianista Andrei Dragan. Variacions sobre un tema de l'òpera Don Giovanni, opus 2 per piano, de Franz Schaffer Mozart. És a dir, el fill que escriu variacions sobre un tema del seu pare, probablement auspiciat o empès per la mare, per constar. Vet aquí, doncs, un altre membre de la família Weber, el fill de Mozart, que de segon cognom, òbviament, es diria Weber. Serà amb la seva música que també avui acomiadarem aquest primer temps a Catalunya Música. Ara us proposem el tercer moviment d'un dels seus concerts per piano i orquestra, avui interpretats raríssimament. Tothom coneix els concerts del pare, però ningú del fill. Franz Schaffer Mozart va escriure aquest concert per piano i orquestra número 2, seguint l'estructura que també feia servir el pare en tres moviments. Nosaltres, d'aquest concert en mi bemoll major, opus 25, ens sentirem el rondó final.

0: Així sentim la música de Franz Schaffer Mozart, amb la que avui arribem al final del primer temps. Era el tercer moviment del seu segon concert per piano i orquestra. Ens retrobem demà puntualment, com sempre, a 6:45. Us esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

De què ens alimentem? I no em refereixo només al que ingerim i passa pel sistema digestiu, sinó també a un altre tipus d'aliment més lligat a com veiem el món, a com interactuem amb ell i amb els que ens envolten. És pertinent

fer-se aquesta pregunta, ja que no és el mateix engolir por, dubtes i crispació que decidir que deixem entrar la confiança i la calma. Perquè, clar, la planta no serà la mateixa si la llavor és la d'una olivera que si és la d'un esbarzer. Per tant, atenció a què li obrim les portes. Cada tria és important i aquí ja sabeu què hi trobareu. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom, això és Tots els matins del món. Engeguem un dia més aquest nou episodi. Avui és 16 de setembre, dimecres, i prenem, com sempre, el relleu al nostre company Joan Vives i el seu primer temps. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Ester Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Ester Pinar. Bon dia, Ester.
2: Bon dia.
1: Com ho tenim, això?
2: Doncs bé, bé, a punt per a començar punt. Una nova edició del programa.
1: I tant, i tant.
2: Que durant aquestes 3 hores hi haurà molta música, evidentment, i en aquesta primera hora farem una nova entrada en l'àlbum de la setmana, aquest disc de Fuga Libera, titulat Stranger Sent On, que interpreten el violinista Dmitri Smirnov i l'orquestra de cambra de Basilea, dirigida per Víctor Jacob. Uh-huh. Un àlbum que, recordem-ho, es basa en el violí que va tocar Prosper Santón, violinista del segle XIX, un violí Santón Betti, construït per Guarneri del Gesu el 1744. I arribarem a les 9 amb Eulàlia Fabré, que com cada 15 dies unirà música i videojocs.
1: Música, videojocs i crec que una mica de màgia avui també pel que ens ha dit de què parlarà, però ja hi arribarem.
2: Molt bé, a la segona hora més música i conversa cap allà a 9:45 amb la periodista Llúcia Oliva, autora del llibre La revolució en veu de dona, dietaris i records, que van de 1936 a 1930. 39, amb pròleg de Maria Campillo, que ha publicat L'Avenç. Uh-huh. I més música a la tercera hora per arribar al final del programa parlant-vos d'òpera amb la Maria José Anglès.
1: Perfecte, doncs aquest és el menú d'avui. Ja sabeu que tenim per davant, ja sabeu que aquest és la porta d'entrada. Després el que passi ja s'anirà veient. I no fem esperar més la nostra peça de les 8, que avui ve de la mà d'un intèrpret que aquí al programa doncs, ens agrada moltíssim i, per tant, va apareixent periòdicament les nostres seleccions. Es tracta del clavecinista Jean Rondeau, un músic singular amb una visió molt personal i imaginativa dels repertoris i alhora amb una tècnica admirable. I per començar gaudint de la seva manera de fer, una peça també molt estimada com és Els salvatges, de Jean-Philippe Rameau, en aquest cas en la versió que l'autor va incloure a una de les seves suites per clave. Una composició que l'any que ve farà ni més ni menys que 300 anys.

0: Catalunya Música.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.

A la francesa, Lili Boulanger l'associem sovint amb la melangia profunda i és probable que ho fem sota la influència de les seves circumstàncies personals. Una història de salut feble, reclusió i, finalment, una mort prematura al París de principis de segle. Tot i això, al repertori que va llegar aquesta ment brillant, doncs també hi ha moments com aquest que sentíem, d'un matí de primavera, on la fantasia i el color ho amaren tot. Aquesta era una versió de referència, la que interpretaven els membres de la Filarmònica de la BBC, sota la direcció de Jean-Pascal Tortelier. I d'aquesta primavera a la francesa passem a la vitalitat d'un Mozart jove i sempre inspirat i sentim el principi del seu divertiment en re major, que va escriure quan tenia 16 anys a Salzburg. Optimisme i claror en la versió de l'Orquestra Barroca d'Amsterdam dirigida per Ton Koopman.

La connexió amb la natura no només com a refugi, sinó com a font d'amor i vida, en paraules de Goethe i amb la música de Franz Schubert. Res no pot sortir malament si aquesta combinació hi afegim la veu de Bernarda Fink i el piano de Gerold Huber. Auf dem See era el títol del lied que acabem de sentir i que ara ens condueix al repertori de Samuel Coleridge Taylor, britànic i afrodescendent, que va recollir en la seva música el valor de les arrels. Va fer-ho amb peces com aquesta que ja tenim a punt, l'African Suite, de què ens sentim el vals amb l'orquestra Chineke.

La batuta de Carlos Kleiber feia dansar l'orquestra d'una manera molt peculiar, plena d'energia, però alhora fluida i lleugera. Una combinació gens fàcil, però que es feia present en aquesta gravació de l'any 81, la de l'Allegro Giocoso, el tercer moviment de la quarta sinfonia de Johannes Brahms, on hi sentíem els membres de la Filarmònica de Viena. I abans de tornar al disc de la Saga Èlica i també d'aquesta pinzellada Columbine del cicle Children's Carnival que interpreta Sahan Arzrouni.

0: Són les 8:33 i, com us deia fa uns minuts, ara arriba el moment de l'àlbum de la setmana que ens porta la figura d'un violinista pràcticament desconegut, Prosper Senton. D'aquí el títol del disc, Stranger Senton, el desconegut Senton. Un àlbum del segell Fuga Libera que interpreten el violinista Dmitri Smirnov i l'orquestra de cambra de Basilea dirigida per Víctor Jacob.
1: El violinista Dmitri Smirnov es va entusiasmar molt amb la figura d'aquest violinista, que també va ser compositor i pedagog i que va ser qui, entre d'altres, va tocar el violí en què es basa aquest disc, un Senton Betti de Gesualdo del Gesù de 1744. Tal com ja vam dir ahir, Prosper Senton, que va néixer a Tolosa, va créixer en plena expansió de l'escola musical francesa i es va traslladar a París, on va estudiar amb Abénec, un dels grans directors i pedagogs de la seva època.
0: París, en moltes èpoques, però en aquella també, doncs hi passaven moltes coses i també hi circulaven molts compositors.
1: Així és, Maria, compositors com Berlioz, Paganini, Wagner, que van generar algunes històries. I el violinista Dmitri Smirnov s'ha volgut centrar en una d'elles que va passar a París. Va ser quan el famós Paganini, després d'assistir a una representació de l'òpera Benvenuto Cellini de Berlioz, va quedar tan impressionat que posteriorment va donar a Berlioz 20.000 francs, 20.000 francs, se'm trenca la veu i tot.
0: Que són molts diners.
1: Sí, que llavors era una quantitat enorme de diners per ajudar-lo amb els deutes de la seva esposa, l'educació del seu fill i perquè pogués acabar de compondre la sinfonia dramàtica Romeu i Julieta.
0: Això és que li va agradar moltíssim, vaja.
1: Doncs sí.
0: No sé si et pot agradar més que donar-li 20.000 francs quan acabes el compositor. Té tots els meus diners endavant. Però, a veure, quina relació hi ha amb aquesta història amb el violinista Prosper Senton?
1: Doncs la veritat és que cap. Però com que llavors Prosper Senton estudiava a París, el violinista Dmitri Smirnov li ha agradat imaginar-se que potser va assistir en aquell concert presenciant de primera mà l'èxit de Berlioz i potser, qui sap, també va veure el gran mestre Paganini escoltant el jove i emergent Berlioz amb una carrera que tot just començava a arribar al seu punt culminant. I aquesta és una de les idees més boniques de Stranger Senton, la música com una cadena de persones, de gestos i d'inspiracions que passen d'una generació a una altra.

0: Esther, queda clar que si d'alguna cosa va servir aquest disc de la setmana és d'espectacularitat i virtuosisme amb aquestes peces per violí, on el violí brilla absolutament. Aquesta que sentíem concretament era la Reverie et Caprice i la interpretava, esclar, doncs el protagonista del disc, el violinista Dmitri Smirnov, amb l'Orquestra de Cambra de Basilea dirigida per Víctor Jacob.
1: Doncs sí, un àlbum titulat Recordem-ho Strangers and Tone, que ha editat el segell Fuga Libere i al qual hi tornarem demà, evidentment.
0: Perfecte, doncs ja sabeu, vora 8:45 del matí, seguirem descobrint els secrets d'aquest disc de la setmana. I ara, quan ens acostem a 8:45, és moment de donar la benvinguda a l'Eulàlia Febrer. Bon dia, Eulàlia.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Obrim aquest espai dedicat a la música i als videojocs que ens portes cada 15 dies. I avui, doncs, de què has pensat parlar-nos?
2: Avui volia parlar-vos una mica d'un joc que va sortir el febrer del 23, o sigui, té aquests 3 anys i mig, sembla que ha passat molt ràpid.
0: I ha fet l'adaptació a l'escola, també.
2: Ja l'ha feta, ja està a punt d'entrar a primària. S'ha convertit en un dels jocs més venuts de la història recent, realment, i el vaig abordar justament a un capítol de llibre que s'ha publicat fa poc, que va sortir a l'estiu, i com que em nego a deixar l'estiu enrere encara...
0: Allà les illes ho tens bé, per mantenir-lo

0: Encara una mica més.
1: Una mica, uns dies més, crec que encara ens queda. I bueno, aquest llibre es diu Cultures de l'escutxa, el vaig coeditar amb la Sara Navarro Lalanda de la Universitat de Roma III i el vam publicar en Tirant lo Blanc.
0: Enhorabona, per la publicació.
1: Gràcies. El joc del que us vull parlar es diu Hogwarts Legacy, que va del món de l'univers de Harry Potter. El va publicar a Warner Bros. Games i el va desenvolupar Avalanche Software. I, bueno, bàsicament és un joc de rol d'acció ambientat a aquest univers de Harry Potter, on la persona que juga encarna un estudiant del Col·legi Hogwarts i passaria uns 100 anys abans dels esdeveniments de les novel·les de la J.K. Rowling. Suposo que a tothom li sona l'autora, la saga, Harry Potter. Avui separarem una mica del contingut, separarem obra i autora, després veurem per què.
0: I tu has titulat aquesta secció, ens vas passar el títol i deies El món màgic de Hogwarts Legacy amb música del nostre. Per què ens dius que és amb música del nostre?
1: Perquè quan ens posem a analitzar la banda sonora d'aquest joc hi trobem dues capes molt clares que ens remeten a repertoris coneguts pel públic occidental. La primera capa és directa, dins del castell, com si fos un saló burgès del segle XIX, no? Sonen peces del repertori del cànon clàssic. Sona Chopin, sona Boccherini, Bach, Mozart, Pachelbel. Peces que la immensa majoria de gent identifica molt ràpidament. I després, la segona capa, podem dir que és una mica més sofisticada, tot i que també és bastant directa, perquè la banda sonora original del joc, la música composada expressament per aquest joc, imita el llenguatge de les bandes sonores cinematogràfiques de Harry Potter, sobretot les de John Williams. És a dir, fa un pastitx conscient del vocabulari sonor que el públic ja associa amb aquest món màgic, però el mescla amb aquestes peces de la nostra realitat a la vegada. Per exemple, un detall que crida l'atenció quan un explora el Hogwarts del joc és que hi ha pianos en diverses sales del castell que sonen sols. Òbviament és un món màgic, no?
0: Sí, clar.
1: I una de les peces que hi sona, per exemple, és el nocturn en mi bemol major opus 9, número 2, de Frédéric Chopin, del 1832, que és probablement la peça de Chopin més reconeguda del planeta.

0: Deies, Eulàlia, que és probablement la peça de Chopin més reconeguda del planeta i jo hi estic absolutament d'acord. És una peça absolutament icònica, interpretada en aquest cas també per una altra estrella molt mediàtica, el pianista Lang Lang.
1: Sí, correcte, i que soni dins del castell de Hogwarts i fa una feina molt concreta. Per una banda, dona a l'espai aquest vernís d'antiguitat, de cultura, diguem, perquè el joc està ambientat al segle XIX. Hi ha un centre cultural com és una escola. Bé, el Nocturn de Chopin és exactament el tipus de música que sonaria un saló d'aquella època i un que seria popular en aquests ambients, no? Però, per altra banda, també ens provoca un efecte immediat de familiaritat, perquè és una peça que gairebé tothom reconeix. Encara que no sapiguen qui la va composar, és una peça que diem, val, això ho he escoltat abans.
0: Sí, sí.
1: I la sensació de això és culte, això és antic, això forma part d'una tradició sonora que ja tenim, arriba tot d'una. La mateixa peça, dins del joc, però, sona una mica diferent, sona així.

0: És veritat que se sent com amb una mica més de reverberació, no? No sé, és com... té un cos diferent.
1: Sí, jo diria que això, a més, no és un accident. Vull pensar que és una decisió de disseny. La versió del joc hauria de simular una interpretació d'un estudiant o un piano mecànic que sona sol.

0: no? És a dir, no és Rubinstein al Carnegie Hall, és el piano que hi ha a la sala del castell. Clar. I aquesta sequetat interpretativa afegeix, jo diria que versemblança, fa creïble que el que estem sentint pertany al món del joc, no és una gravació que hem posat allà enganxada a sobre, no? I podem pensar un moment sobre la selecció també de les altres obres del cànon clàssic que escoltem dins del castell, del joc, perquè és molt intencionada. Fixeu-vos que les diferents peces que trobem, de Chopin, Boccherini, Bach, Mozart, comparteixen unes quantes característiques. Primer de tot, totes són europees. Tots els compositors, diguem que formen part del cànon majoritari occidental. Òbviament, totes són molt conegudes, sonen a anuncis a pel·lícules, a bodes, on vulgueu, no? I totes tenen la mateixa funció representativa. Signifiquen música clàssica per un oient no expert. Diguem-ne que és un amic, el mínim comú múltiple del cànon, no? Clar, llavors, quan ja entrem dins el nostre camp, quan ja som una mica més aficionats a la música clàssica, és una selecció molt bàsica, definitivament. És efectiva, també.
1: Sentim, doncs, un altre dels exemples que hi apareixen dins d'aquest joc, Howards.

0: Doncs Boccherini i el seu quintet en mi major, opus 11, número 5, com confondre-les. Clar, és un quintet a més encantat, no, el joc?
1: Sí, el joc, els instruments també sonen sols. Suren a l'aire, els trobem allà flotant, fent la seva tertúlia. I és ben curiós, a més, perquè quan ens els trobem, els instruments, dins del castell, es troben sonant en un petit recinte. Sabeu les típiques cordes de museu?
0: Sí.
1: Estan allà darrere, no es pot accedir, com si estiguessin contemplant una obra així, a un museu, precisament. Les conclusions es fan una mica soles, aquí.
2: Aquests exemples també són il·lustratius, per tant, de l'entorn en el qual se situa el castell de Hogwarts, oi? A Anglaterra, en un món històric concret.
1: Exacte. Fan el que m'agrada pensar com... creen una porositat de la quarta paret. I no només pel joc, sinó per la saga sencera. Perquè ens deixen entrar immersivament a un joc des d'allò que és familiar, com dèiem abans, no? Complementa la música original oferint un punt d'entrada des d'un repertori que ja coneixem. El teatre a la quarta paret és aquesta convenció, ja sabeu que separa l'escenari del públic, oi? El que passa a dins de la ficció és inaccessible pels de fora i viceversa. Al videojoc passa una cosa semblant. Tot el que sonoritza el món del joc, els passos, el vent, les converses dels personatges, s'entén com a interior de la ficció, el que anomenaríem el so diegètic, el que sona des de fora, la banda sonora orquestal que ens acompanya, les batalles, les escenes emotives, s'entén com a exterior, com a extradiegètic. Els personatges no ho senten, en resum. Aquesta divisió sembla senzilla, però és precisament on juga Hogwarts Legacy i molts altres jocs. Perquè aquests pianos, per exemple, que sonen, en principi només pertanyen a la ficció. El Nocturn de Chopin que hem sentit no és una gravació que ens acompanya a nosaltres, els jugadors, des de fora. És una peça que suposadament sona en aquell espai del castell, com si un piano encantat la toqués sol i, per tant, els personatges l'escolten, forma part del món del joc. Però, al mateix temps, és una peça del nostre món cultural real, una peça que reconeixem des de fora. I és aquí on la paret es fa porosa, com deia. La mateixa peça viu simultàniament als dos costats, dins de la ficció i dins del nostre repertori compartit. I això fa un efecte particular d'immersió, perquè no acabem d'entrar del tot a la ficció, però tampoc quedem del tot fora. Ens quedem, per dir-ho així, a cavall entre els dos mons. Clar que, per altra banda, en qualsevol cas, Hogwarts i el món màgic de Harry Potter se suposa que existeixen paral·lelament a la nostra realitat. La realitat no màgica, no? Pel que podria haver-hi aquesta música perfectament d'entre els mags i no només entre els muggles, com diuen a la saga.
0: Estava jo pensant que per molta gent això de la ficció i la no ficció amb Harry Potter és aquesta frontera molt difusa i que justament l'ús de la música en aquest moment sembla que ho reforci, eh? I clar, ara sí arribem a la segona capa també, que és la banda sonora original.
1: Exacte. Aquí passem del cànon històric al cànon cinematogràfic, perquè el

0: sonor de tot l'univers de Harry Potter.
1: Sí, és aquell que fa allò del tin, tin, tin, tin, és aquest.
0: Exacte.
1: Ja, ja el tenia en ment. És fer trampa, això, una mica?
0: Jo diria que no, en la mesura que el joc no ho amaga, gens. Si comencem pels autors, la banda sonora original l'assignen tres compositors nord-americans al joc. Chuck Myers com a compositor principal, i després hi ha Peter Murray i Scott Racozzi. I el segell és Water Tower Music, la companyia discogràfica de Warner Bros., dedicada a les bandes sonores. Està tot dins el mateix sac. En una entrevista promocional, Myers va reconèixer, de fet, que va sentir l'enormitat de la feina d'haver de continuar el llegat sonor del Bon Màgic per fans repartits de tot el món, i va compondre, segons ells mateix, prop de 70 hores, que es diu ràpid, de música per al joc. Òbviament no es va utilitzar tot. I sobre això, el musicòleg britànic Daniel White, de la Universitat de Huddersfield, va argumentar en un llibre del 2024, que es diu La música de Harry Potter i el Senyor dels Anells, que aquesta estratègia de pastitx que segueixen és una reinterpretació de la música del món màgic, que el que fa és oferir material nou, però mantenen els estils, mantenen les sonoritats, els recursos, que porten aquesta sensació de familiaritat, de calidesa, gairebé d'intimitat. Al final, la feina compositiva és sofisticada. I, a més, jo diria que evita un problema de drets d'autor. Però, bueno, aquí ho deixem entre parèntesis. I ens remet a aquests salts melòdics concrets que ens porten a la saga, per exemple, no? Llavors, l'equip es va basar en això i, a més, va fabricar sons nous per representar la màgia. Van fer servir, per exemple, una Thunder Sheet, que és una, bàsicament una gran làmina metàl·lica, un waterphone també, que és un instrument acústic amb tiges metàl·liques que es toca amb un arc, per fer aquests sons que no són reconeixibles, però específicament que evoquen l'encanteri. I, per exemple, ho podem escoltar en el tema d'obertura del joc, que ja veureu de seguida com us sona Harry Potter total, que es titula Obertura d'allò no escrit, Obertura to the Unwritten, i té algunes d'aquestes, alguns d'aquests elements.

0: La veritat, Eulàlia, és que immediatament ha sonat molt la pel·lícula de Harry Potter, eh?
1: Sí, sí, sí. Realment fa aquesta melodia que diem, ui, ara ve el tema principal i després sí. Varia, no?
2: La fina línia entre la inspiració i el plagi, no?
1: Exacte.
2: És el que van recorrent.
1: Exacte, és una espècie de, bueno, com hi dèiem, un pastitx al final de t'ho cito però no t'ho reprodueixo.
2: Sí, exacte, sí.
1: I aquesta és la reacció que buscaven. Fixeu-vos que fa tres coses alhora. Presenta material melòdic nou, que el jugador anirà reconeixent al llarg de la història, invoca directament la memòria de les pel·lícules a través d'aquests vents àgils, d'aquests gestos melòdics sobre la celesta, i estableix una escala de producció orquestal en 45 músics que el jugador percep com a banda sonora professional de fantasia. El joc, en aquest sentit, es presenta, jo diria, com l'hereu legítim del cinema. I ara és el moment de tornar al que us deia al principi, quan anunciava que avui parlaríem d'aquest joc, separant una mica l'obra de la seva autora, perquè Hogwarts Legacy és, a més d'un èxit comercial, un títol que ha tingut moltíssima controvèrsia. Em semblaria estrany fer un programa sobre la seva música sense mencionar-la així breument. L'univers de Harry Potter el va crear J.K. Rowling i els darrers anys l'autora ha fet declaracions públiques repetides contra els drets de les persones trans, que han estat molt crítiques.

0: identificades com a transfòbiques, a les xarxes ha tingut molt de ressò. I clar, Rowling continua rebent royalties per tot l'univers de Harry Potter, això inclou Hogwarts Legacy, i molts jugadors i col·lectius han cridat al boicot del joc per motiu explícit que comprar-lo equival en certa mesura a financiar-la, no? Per això avui us proposava separar una mica l'obra de l'artista, perquè és una música que crec que val la pena abordar, aquests paral·lelismes, aquesta introducció de la música clàssica, i que vulguem o no hi va lligada, no?
1: Mm-hmm. Està bé que mencionis, realment no és una controvèrsia menor, eh?
0: No ho és, i crec que ni un investigador del camp la pot resoldre per ningú. El que sí que hem provat de fer avui és analitzar la música del joc pel que fa musicalment, mantenint una consciència clara del context de recepció. I això també ens porta a un altre tema, que és que la ludomusicologia ha d'estudiar aquests casos, perquè són casos culturalment molt influents, però estudiar-los no significa sempre legitimar-los, no? I bueno, cadascú decidirà després si vol jugar o no. Uh-huh.
2: Eulàlia, però has dit al principi que aquesta anàlisi que ens has portat la tenies escrita en un capítol.
0: Sí, això que mencionàvem avui és en certa forma una síntesi d'una part d'un capítol que he escrit per aquest volum col·lectiu titulat Cultures de l'escutxa, que de fet està en obert si algú vol accedir, que té, bueno, música clàssica des de moltes altres perspectives. Uh-huh. I al capítol hi desplego amb més detall aquesta anàlisi, aplicant marcs teòrics referents al paisatge sonor del joc, per si en voleu saber més. Sempre encantada de fer arribar la referència. I una darrera reflexió, si voleu, sobre el paper d'aquestes peces clàssiques que sonen als espais del castell. Perquè, si pensem bé, són pràcticament l'única cosa del joc que és estrictament nostra, entre cometes. No pertanyen al món màgic només, sinó al nostre. Els encanteris, les criatures, els personatges són ficció. Chopin i Boccherini no. Clar. Encara que tinguem a vegades en discursos una mica també mitificats, no? Uh-huh. I com sonen a Hogwarts, són un fil que ens recorda que aquest món imaginari comparteix amb el nostre una mateixa memòria musical. I potser és per això que ens fa tan familiar.
1: Doncs que bé, quin repàs, i déu-n'hi-do la profunditat que has assolit amb aquesta estoneta de ràdio, Eulàlia. I per tant, escolta, ens acomiadem amb un tema de la banda sonora de Hogwarts Legacy, que de nou ens ve a recordar, com ens has dit, la saga encetada per John Williams, que en aquesta ocasió es titula The Host Cup, que és la copa, diguéssim, de la casa. Per tant, Eulàlia Febrer, moltíssimes gràcies i fins d'aquí 15 dies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Catalunya Música.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat.
5: Linkat.
3: El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
4: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat. A Catalunya Música.
6: Escoltem el passat per projectar el futur. Tots els matins del món.
7: Doncs continuem ara, quan són les 9 i 8 minuts, amb una formació de cambra poc habitual, el Nonet. I d'entre les peces escrites per aquest conjunt, ens quedarem amb una de les més reeixides, la de la francesa Louise Farrenc. Mitjans, per tant, del segle XIX, romanticisme en estat pur i un moviment lent, equilibrat i líric que sentim en la versió de l'Ensemble Intercontinental.

calma i espai per respirar en aquest moviment, l'Andante con moto del Nonet de Louise Farrenc. S'ha considerat una de les obres mestres d'aquesta compositora francesa i en aquest moviment lent n'hem tingut algunes pistes de les raons. Els intèrprets, en aquest cas, eren els de l'ensemble Intercontinental, que van publicar aquesta versió doncs, no fa gaire, l'any 2022. I ja que parlem de temps, doncs fem un salt enrere per arribar a una de les figures destacades dels primers llibres de partitures per a llaüt, Joan Ambrosio d'Alza, a principis del segle XVI. Música concebuda per ser ballada, una calata a l'espanyola que aquí interpreta Christopher Wilson.

Una de les primeres grans obres dedicades a la viola va ser precisament aquesta, el concert per viola i orquestra de Georg Philipp Telemann. Tot sencer és memorable, la veritat, però avui ens hem quedat amb el moviment lent, l'Andante, on la viola canta d'aquesta manera àmplia i sentida gràcies a Antoine de Mestilla en aquesta versió. Confiança sempre en les seves interpretacions, en aquest cas acompanyat de l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín, dirigida per Bernard Fork. I no abandonem ni el barroc ni la tranquil·litat, perquè ara sentim la versió a capella que en ple confinament van fer el contratenor Jakub Josef Orlinski i The King's Singers, d'una de les pàgines més boniques, si és que podem triar-ne només alguna, de Henry Purcell, Music for a While.

Una figura clau a la Viena de principis del segle XX i que sovint passem per alt va ser la d'Alexander von Zemlinsky, l'autor d'aquest quartet de corda que acabem de sentir, el número 2 del seu opus 15. Ens hem quedat amb l'Allegro molto final, dramàtic i exigent, i ho fèiem en la versió del quartet Casals. I abans d'arribar a la conversa d'avui, doncs espai per l'opereta francesa amb Reinaldo Hani o Mon bel inconnu, una partitura exuberant que conté fragments carregats de potència que fan brillar l'espectacle. Aquest és el cas d'aquest final del segon acte, Partons, amb la veu de Véronique Jean, entre d'altres, i l'Orquestra Nacional d'Avinyó-Provença.

0: Espai aquí a tots els matins del món per l'opereta de la mà avui de Reinaldo Hahn i O mon bel inconnu. Aquest era el final del segon acte. I ara sí, donem pas a la nostra conversa del dia.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb una periodista que ha vist de prop guerres, conflictes i grans canvis històrics. Es tracta de Llúcia Oliva, que va ser la primera corresponsal de TV3 als Estats Units. Va cobrir la guerra de les Malvines des de Buenos Aires, la invasió dels Estats Units a l'Afganistan i la desaparició de la Unió Soviètica. A Moscou va ser on va començar a recuperar històries de persones que havien viscut la guerra. I ara Llúcia Oliva posa aquesta mirada periodística al servei de la memòria amb el llibre La revolució en veu de dona, dietaris i records, que van de 1936 a 1939, amb pròleg de Maria Campillo. El llibre l'ha publicat l'Avens i és el primer recull de memòries i dietaris de la guerra i la revolució narrats per nenes i dones que ens acosten a la vida quotidiana d'aquells anys i que, per tant, ens permeten mirar aquells fets des de la rereguarda republicana. Bon dia i benvinguda, Llúcia.
3: Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.

0: Bé, doncs comencem amb el cant de la senyera, un cant que et porta uns quants records.
1: Sí, perquè ja quan tenia com 6 anys, els meus avis em van portar al Palau de la Música cada any pel concert de Sant Esteve i anàvem. I allà doncs, em va impressionar molt quan al final dels concerts tocaven el cant de la senyera perquè tothom s'aixecava i jo ho trobava molt impressionant, això. A part, doncs, en aquells concerts nosaltres vam començar a conèixer la música popular catalana i tota una sèrie de una cultura que el franquisme havia volgut fer desaparèixer, no? I que a casa meva els meus avis eren de dretes i també, però eren molt catalanistes i llavors de fet d'alguna manera van perdre la guerra perquè ells se sentien que el franquisme els hi havia tret la seva llengua, la seva cultura, i la solució que van trobar va ser intentar transmetre en els seus nets doncs, allò que s'havia perdut. I nosaltres doncs, no solament escoltàvem cançons catalanes, sinó que també doncs, llegíem. A la seva biblioteca hi havia quantitat de llibres del Folk i Torres, novel·les, contes, i nosaltres doncs, vam aprendre a llegir en català allà i escriure, encara que segur que escrivíem en faltes. Però
0: sí. Un Palau de la Música Catalana, que va ser un escenari que vas trepitjar diverses vegades i durant uns quants anys.
1: Sí, sí, jo crec que fins que vaig tenir 15 o 16 anys, que llavors ja vols anar per tu, cada any per Sant Esteve anàvem al Palau de la Música.
0: Deies que, d'alguna manera, clar, si sent tan catalanistes com eren els teus avis, van perdre la guerra. Podríem dir, per tant, que la cultura i la memòria també són una forma de resistència?
1: Sí, en el seu cas, terriblement. Bueno, i el meu avi, com sempre parlava, fatal, despotricava del Franco. Per un cantó, per el que a ell li interessava, perquè ell era un industrial metal·lúrgic català i trobava que la política no afavoria gens la indústria catalana i això el posava de molt mal humor. Però, a més, haver prohibit la llengua i la cultura, això doncs, va fer que volgués transmetre'ns-ho a nosaltres i alhora, al mateix temps, doncs, pagava totes aquelles petits intents que s'estaven fent de recuperar-ho, no? De recuperar llengua i cultura.
0: I això ens porta directament al teu llibre, La revolució en veu de dona, dietaris i records 1936-1939, amb pròleg de Maria Campillo, que ha publicat l'Avenç, tal com dèiem, un llibre que recupera les veus de 8 dones, dues de les quals són de la teva família, la teva mare, que encara és viva, ens acabes de dir a micro tancat abans de començar, que té 100 anys, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. I ja va cap al 101.
0: I va cap al 101, és a dir, es troba bé.
1: Sí, sí, ella sempre ho diu, és que tinc 100 anys i pico, eh?
2: Doncs escolta, jo aprofitaria per saludar-la, des d'aquí.
0: Per felicitar-la també des d'aquí, i tant. I, a banda de la teva mare, una tieta. Com va néixer aquest llibre? En quin moment vas pensar que calia reunir tots aquests testimonis?
1: Mira, jo els anava reunint perquè vosaltres, com a periodista, doncs fas moltes entrevistes i tens molts contactes, no? I jo anava guardant tots aquests relats de la guerra perquè, de fet, m'havia criat una mica també escoltant-los. A casa se'n parlava molt. El meu avi, aquest que us comentava, ell m'explicava coses de la República. Ell, de fet, va viure el més important i més crític de la primera part del segle, d'abans de la guerra, no? Ell m'ho explicava. Llavors jo anava guardant-ho, però sense gran idea de fer res, perquè jo, com sóc de televisió, no?, periodista de televisió, doncs sempre més aviat pensava en documentals. I allò no se m'havia acudit que podia fer un llibre. I va ser la Maria Campillo que em va dir, no, tots aquests records que has acumulat, aquestes memòries, aquests dietaris, els hem de publicar. I va parlar amb la Núria Iceta de l'Avenç, i entre elles dues, doncs em van convèncer que és el que havia de fer, era escriure un llibre, i així ho vaig
0: fer. I així ho has fet. Tenim, per tant, 8 veus que volen explicar el que van viure perquè no quedi en l'oblit i també perquè no es torni a repetir mai més. D'alguna manera, això també és el que t'ha mogut precisament a recopilar totes aquestes històries i a investigar per situar-les també en el seu context històric, que és molt important.
1: Sí, sí. Bé, jo diria que totes aquestes veus d'aquestes dones em semblen interessants perquè són un crit contra la guerra, no? Elles expliquen el dia a dia que van viure, tot és a casa, no?, a famílies, com es vivia la revolució social que hi va haver aquí a Catalunya al mateix temps que hi havia la guerra del 36-39, no? Aquesta revolució iniciada per la FAI, pels anarquistes, no?, i que en realitat el que volien era canviar la societat, fer un assalt al poder, canviar el poder, canviar les, abolir les classes socials, i llavors això, la seva, la manera de la FAI era eliminant l'enemic, el que ells consideraven l'enemic de classe, no? Uh-huh. I llavors doncs, van perseguir capellans, gent religiosa que no era capellà, simplement era religiosa, amb propietaris industrials o d'empreses diverses, pagesos, etcètera, gent que consideraven que podien anar contra aquesta revolució o que havien col·laborat amb el cop d'estat, que després molts, la majoria no era així perquè no havien col·laborat, però els van perseguir, i la meva família era una d'aquestes famílies, tant de pare com per part de mare com de pare, doncs que eren perseguides. El meu avi es va amagar durant la guerra, i llavors això va ser interessant perquè els dos avis, un estava detingut, l'altre amagat, i això va fer que les dones s'empoderessin. O sigui, les dones d'aquestes famílies es van quedar com a caps de família, i moltes vegades les mares no van saber reaccionar, i van ser les filles, les adolescents, i a vegades nenes, les que van prendre el control de la família, les que anaven amunt i avall buscant menjar, intentant que la família sobrevisqués. No? Uh-huh. I això ho veiem doncs, tant amb la meva tia, Mercè Oliva, com amb la meva mare, Lucía de la Esperanza, com doncs, les nenes Tort, que van matar el seu pare i el seu tiet perquè havien amagat un bisbe de Barcelona molt enigmàtic que es deia el bisbe Manuel Irurita, o, per exemple, doncs, a Molins de Rei, les noies de la família són les que van, quan van assassinar el tiet, doncs són les que van anar a buscar les restes, etc. Doncs tot això els hi va donar una capacitat de fer que, malauradament, es va acabar quan va venir el franquisme,
0: sí, sí.
1: I es va acabar la guerra.
0: D'alguna manera és això, eh? Les guerres les fan els homes, però les que paguen un preu molt alt són les dones.

0: Doncs, Llúcia, queda clar que aquest llibre guarda moltíssimes històries, però és que la teva vida també en guarda moltes d'aquestes històries i de vegades hi ha músiques, no?, que poden acompanyar moments importants. I potser aquesta que sentim en sigui una, perquè ara el que sentim és Andrés Segovia tocant música d'Enric Granados. Cap on et porta això?
1: Això em porta al Kennedy Center de Washington, que jo vaig estar al mateix temps que treballava per TV3, també estava fent un màster en periodisme i ciència política a l'American University. I llavors, com nosaltres veníem d'Espanya, un company japonès va dir: teniu que anar a veure a l'Andrés Segovia, que està actuant, que potser serà l'última vegada, i realment al cap d'un any va morir. I a mi em va impressionar moltíssim l'Andrés Segovia i al mig d'aquell gran escenari, sentat a una banqueta, amb una banqueta al peu i tocant aquestes músiques, tot el Kennedy Center aixecant, aplaudint, bueno, va ser molt impressionant. I per això mai se m'ha oblidat que aquell japonès que va anar a buscar les entrades ell i tot perquè anéssim tots junts a veure el Segovia, no? I era un moment, aquell va ser un moment molt històricament interessant, perquè era quan el Ronald Reagan era el president dels Estats Units i va començar aquesta revolució conservadora que després s'ha anat estenent al llarg dels anys i que allà va començar traient normes i regles, que és el que ha portat avui que a Trump, que treu totes les normes i les regles per poder fer el que els Estats, o a ell, el seu govern, els interessa, no? I en aquell moment va començar això, traient les normes que hi havia per les televisions, per les ràdios, perquè el periodisme era considerat un servei públic, fos privat o públic, però en canvi el Reagan ja va voler posar aquí que treure aquelles normes perquè el periodisme ja no fos tan important, perquè penseu que veníem d'un Watergate en què unes investigacions d'uns periodistes havien fet caure un president, que era el Nixon, no? Clar. I llavors aquest ja van intentar que el periodisme ja no fos ni el quart poder, no? Intentaven. Uh-huh.
0: Que allò no es repetís, no?, de cap manera. I al final la importància justament d'això, de recordar, de la memòria, perquè el que diem, no?, que l'actualitat tot ve d'algun lloc i, i que és important justament que no es perdi aquesta idea.
1: Venia d'aquell temps. Nosaltres pensàvem, ui, això mai arribarà a Europa. I mira, s'hi
2: doncs
1: ha arribat,
2: sí, no? Arribat.
1: La Thatcher i el que està, el que vindrà
0: I
1: ara.
0: I encara, clar.
2: En aquest llibre hi ha dietaris, hi ha escrits que o bé les filles van trobar de les seves mares, o... però també hi ha memòria oral. I precisament la teva mare és una d'aquestes persones. La vas poder filmar, vas poder-li fer entrevistes, 4 entrevistes em sembla que he vist, del 2017 al 2021. Déu-n'hi-do, per tant, ja era molt gran, perquè si dèiem que té actualment 100 anys, ella diu 100 anys i pico, que bonica. Clar, com es fa, no? Com es viu això? Perquè una cosa és llegir dietaris d'altres i una altra que t'ho expliqui la teva pròpia mare, perquè també una cosa que surt en el llibre és els silencis volguts, no?, que diu com passa amb altres dietaris. En el de la Pepita també creiem que hi ha silencis volguts, possiblement per no perjudicar altres persones si l'escrit era descobert. No sé si la teva mare, durant tots aquests anys, abans de fer-li aquestes entrevistes, havia silenciat molt coses de la guerra.
1: Pues no. La meva mare va patir molt durant la guerra. Quan va començar la guerra tenia 11 anys i ella es va convertir en la persona que anava a buscar el menjar per la seva família. Vivien en una masia a prop de Santa Eulària de Riuprimer, entre Vic i Santa Eulària de Riuprimer. I ella, com el seu pare era perseguit, la seva mare una mica es va ensorrar i la seva germana tenia 14 anys i ella deia que la tenien amagada perquè tenien por que la violessin, perquè era una noia molt maca. Doncs ella era l'encarregada en el poble a buscar menjar, a relacionar-se amb la gent, no? I ella tot això ens ho ha explicat sempre i ens

0: explicat molt l'agraïment a les persones que la van ajudar. I sobretot el que va voler, jo crec, és que el seu patiment no fos en va. Llavors ens va inculcar molt el sentit de la pau, del valorar la pau, de valorar la relació entre les persones, el diàleg. I jo crec que això ens ha fet una mica tots pacifistes, no? A tots els seus fills, perquè ella no va, sempre en va parlar i no va voler que el patiment fos en va. No?
1: I diries que potser tota aquesta transmissió oral que ha fet sempre la teva mare, també t'ha condicionat la feina que fas? És a dir, t'ha servit també per fer-la d'una altra manera, entendre-la i posicionar-te, no sé si posicionar-te més?
0: Sí, bueno, jo crec que sempre he odiat el conflicte. Uh-huh. Quan he fet la informació i tot això. Ara sí que, per exemple, estic en un grup del Col·legi de Periodistes, que és Periodisme per la Pau, no? I ve d'una mica d'aquesta idea que a casa sempre hi ha hagut. No? Uh-huh. Però la meva mare, tu deies si és difícil entrevistar la teva mare, la veritat és que la meva mare em deia, tu entrevistes a tothom i a mi no em dius res. A mi no m'entrevistes.
1: I
0: ho vaig fer perquè ella m'ho demanava, d'entrevistar-la. No sabia encara si faria un llibre, no en tenia ni idea. Però ella volia explicar allò. Volia que quedés plasmat i explicar-ho, encara que sempre ens ho havia explicat. Ens deia, aquí van assassinar a dos capellans, aquí s'amagaven els capellans que perseguien, aquí en aquestes muntanyes pujaven els gossos dels anarquistes buscant a la gent que volien detenir. Uh-huh. O sigui, que ella, i fins i tot, ara molt gran, que ara sent un gos, segons com borda, diu, ai, feu que hi ha aquest gos que em recorda com bordaven durant la guerra, no? Uh-huh. És que jo penso que tota aquesta gent no van fer el dol de la guerra. Uh-huh. Van superar-ho i van tirar endavant com van poder, però
1: no van poder
0: fer aquell dol, no? Uh-huh. I penso que això, no és solament la meva mare, molta gent.
1: Vuit veus de dones que són també de mons molt diferents, és a dir, d'estatus diferents.
0: Sí, però totes tenen en comú una cosa, i és que són de famílies molt cultes, ja fossin famílies, els de Molins de Rei, per exemple, família pagesa, la Montserrat Mercet de Terrassa era d'una família de fabricants, uh-huh. La meva mare tenia terres, i tot la Pepita Marín també tenia terres i el seu marit era un gran industrial. És a dir, que totes aquelles eren de diferents extraccions, però venien de famílies molt cultes. I llavors escriure per elles no era una cosa estranya, perquè ja, encara que elles diuen, no, alguna diu, la Pepita Marín diu, ui, potser escric això perquè sé que és històric, però potser no ho faré molt bé. No, sí que ho fan bé. La veritat és que ho fan relativament bé totes, com les que escriuen tant com les que ho expliquen. I jo penso que una de les coses que distingeix aquestes memòries i dietaris de les que escriuen els homes és que les emocions i els sentiments estan molt a flor de pell. No? La por, el desig de que s'acabi la guerra, tots aquests sentiments que pots sentir en un moment determinat, enmig d'aquest conflicte, uh-huh. Perquè, clar, és que la guerra arribava a Catalunya, no? Primer no hi era, Catalunya, després va entrar les tropes franquistes, van anar arribant, i a mesura que arribaven, doncs, hi van haver també assassinats, sobretot al final de la guerra,
1: sí.
0: Les muntanyes i els camins estaven ple de gent dels franquistes que entraven, els republicans que retiraven, i allà va morir molta gent amb confusions, no? També uh-huh. d'aquí,
1: sí, sí.
0: Qui era d'on era. I llavors elles ho expliquen molt bé, això, aquest moment, tant del moment de la Pepita Marín, que fa un dietari dels 10 primers dies de la guerra, que explica uh-huh. com comença aquesta revolució social amb la CNT-FAI, anant per tots els pobles, cremant esglésies, robant, matant a gent, doncs com la Gertrudis Canals de Molins de Rei, que explica també durant la guerra, però també al final, no? I aquest, el dolor d'aquest final.
1: La Gertrudis és la filla de Montserrat Pujol.
0: Exactament.
1: Que la Montserrat Pujol, a diferència de les altres, sí que ella l'escriptura la porta molt bé.
0: Sí, és una gran poetessa uh-huh. de Molins, bé, i que penso que a la guerra li va inspirar uns poemes pacifistes extraordinaris.

les gestes degradants d'aquests bergants. Tot desolat, per timbes i dreceres, a l'empar de la pols, del sol i el vent, maten a trets i a cops els homes feres, venerables barons, sapat jovent. No són herois, són víctimes mansoies, portades a la mort sense pietat. Amb tantes flors, si en podrem de fer de toies, amb tant segar, si en sortirà de blat. Oh, màrtirs estimats, genolls en terra, la meva testa inclino reverent, i a través d'aquest cos, ja fet d'esferra, adoro l'esperit tot floreixent.

0: Avui a Tots els Matins del Món estem conversant amb Llúcia Oliva, autora de La revolució amb veu de dona, i del qual justament, Esther, ens llegies un dels poemes que s'inclou en aquestes pàgines. I ara el que sentim de fons és música d'Antonín Dvořák, que és el seu concert per violoncel en si menor, i l'interpreta Mstislav Rostropovich. Crec que aquest nom també té ressons a la teva biografia.
1: Sí, sí, perquè nosaltres, l'any 90, vaig ser del 90 al 92, vaig ser corresponsal a la Unió Soviètica primer i a Rússia després, de Televisió Espanyola, no? Llavors, va ser dos anys fonamentals, dos anys i escaig, no? Fonamentals perquè va ser per canviar el món, va canviar de la Unió Soviètica, que es va desfer davant dels nostres ulls, a Rússia, no? Que era un nou sistema ja, no? Mm-hmm. I llavors nosaltres, tot i que teníem moltíssima feina, perquè el moment era molt tens i teníem cada dia moltes cròniques per fer, però el que sí que anàvem quan podíem era al conservatori. Llavors hi havia el Rostropovich i vam anar-hi. Jo vaig arrossegar la meva filla, que la meva filla no volia anar-hi, tenia 12 anys i no li interessava, però hi vaig dir, és que hi has d'anar perquè potser no tindràs una altra oportunitat. I després quan ja era gran m'ho va agrair. Sí, sí. I va ser molt emotiu aquell concert, perquè precisament Rostropovich l'havien fet fora de la Unió Soviètica per defensar els drets humans. Uh-huh. I va ser el president de la URSS, no? Mikhail Gorbachev, el que en aquells anys el va fer retornar, i li va retornar tot el que li havia pres el règim, perquè aquest jo crec que va ser el moment més emocionant de la carrera. Com a periodista jo crec que no hi van haver uns anys millors que aquells, no? Mm-hmm. Perquè conèixer a Mikhail Gorbachev, com a periodista, evidentment, no? A les rodes de premsa i aquestes coses, va ser molt extraordinari, perquè jo crec que si se l'hagués fet cas, avui tindríem un món pacífic, un món dialogant, i no com el que ara tenim, en el que els dirigents americans i europeus han decidit abandonar la diplomàcia, abandonar el diàleg i la negociació, i estan deixant que aquesta, per exemple, la guerra a Europa, la guerra d'Ucraïna, on moren milers de persones, on milions han estat desplaçats, i durant 4 anys no han fet res, no s'ha fet res per acabar aquesta guerra, ni tan sols intentar mediar ni res. Al contrari, s'ha posat llenya al foc, doncs intentant rearmar Europa, i ens estem posant en perill d'una guerra, una gran guerra a Europa, perquè són incapaços de negociar i de dir, com acabem això, com acabem el patiment de la gent, perquè com expliquen les meves protagonistes d'aquest llibre, la

0: La guerra només porta calamitat, desastre, destrossa famílies, persones, tot, no?
1: Tothom hi perd, eh? Fins i tot els que es declaren guanyadors també hi perden.
0: Tothom hi perd, exacte. I després que només hi guanya una petita èlit de productors d'armes. Llavors, per mi és una vergonya que els dirigents europeus no intentin acabar amb això i també no facin alguna cosa perquè Israel deixi de massacrar els palestins. Vull dir que això, per mi, és horrible, no?
2: Clar, hem viscut de primera mà moments històrics com el que comentaves. La teva mirada és molt vàlida, no?, per analitzar l'actualitat que tenim i aquests conflictes oberts i que de moment, com sembla, com bé dius, no sembla que tinguin visos de solució.
0: En canvi, Gorbachev va, en aquell moment de final de la Unió Soviètica, ell estava proposant resoldre els problemes del món a base de la cooperació i la negociació entre països. I van ser els americans els que van preferir ser, ja que s'enfonsava, hi havia dues superpotències en aquell moment, no? Doncs ja que se n'enfonsava una, van decidir aprofitar el moment per ser ells l'única potència al món i aconseguir l'hegemonia. Però si s'hagués... ell va fer una quantitat d'ofertes de pau, de negociació, de que el món fos diferent, impressionats en aquell moment, i això els periodistes que estàvem allà, és que estàvem allà davant, no és que ens ho inventem, no, és que ho vam sentir, ho va explicar ell, com veia el món, com creia que s'havien de fer les coses i com els líders europeus d'aquell moment i els americans no li van fer cap cas, no? El van aprofitar per desfer la Unió Soviètica, però després se'l van treure de sobre.
1: És evident que amb tots aquests testimonis has omplert un buit que hi havia. Tal com es diu a la contraportada del llibre, no només és una peça clau pel que fa a la reparació de la memòria col·lectiva, sinó que també és una defensa del llegat de les dones en la història recent del país. Unes dones que havien estat silenciades en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes. T'han arribat comentaris de familiars o gent que també ho va viure?
0: Sí, això és el que m'ha agradat de quan hem fet presentacions del llibre. Em ve gent que em diu, això connecta amb el meu passat. A la meva família també van passar coses semblants, perquè has de pensar que van morir, van ser assassinades en aquesta revolució social, almenys 8.000 persones. I aquestes persones, en aquell moment el Catalunya era molt més petit, hi havia molta menys gent. I per tant hi ha moltes famílies que han patit això. Per exemple, has llegit aquest poema de la Montserrat Pujol, doncs a ella li van matar el germà. Però per què? Perquè era catòlic, era molt conegut a Molins de Rei per la seva religiositat, no? I era de la Federació de Joves Cristians. Només de la Federació de Joves Cristians van matar 300 joves, menors de 36 anys, perquè no podia ser de la Federació de Joves Cristians si eres més gran.
1: Menors, no?
0: I tots eren, vull dir que va ser molt fort a aquell moment.
1: I una altra cosa important en aquest llibre és que hi trobem, a banda d'aquest context històric que has investigat molt per poder contextualitzar cada un dels personatges, hi trobem una relació de biografies de persones que hi surten en aquell llibre.
0: Sí.
1: Cosa que és també molt important, perquè et situa també.
0: Sí, perquè, i a més, això és important perquè aquelles persones que van intervenir d'alguna manera sapiguem qui eren, no? Però també, jo crec que també és interessant d'aquest llibre, no només això que dèiem de la dona que s'empodera, de com s'expressen les emocions i els sentiments davant d'una guerra i el rebuig de la guerra, sinó també que expliquen moments històrics. Perquè, per exemple, la Montserrat Marcet, que era neboda del abat de Montserrat, l'abat Marcet, doncs explica com Ventura Gassol, que era conseller de Cultura de la Generalitat, va a Montserrat a salvar l'abat i a tancar el monestir perquè no hi pugui entrar ningú i salvar el monestir, també, no? És a dir, i això és un fet controvertit, perquè es deia que la Generalitat, d'alguna manera, no havia fet res per salvar els religiosos, i sí que ho va fer.
1: Per tant, això ho demostra
0: ella,
1: que sí.
0: El seu marit ho va viure en primera persona, ella ho explica al dietari, diu, a les memòries, diu, això, el meu marit va trobar això, aquesta escena, no? I hi ha altres moments que això passa, en altres relats, no? Que hi ha moments històrics que reafirmen, que ens els expliquen com van anar, no?

0: Ara el que sentim és el Moldava, això és música de Vedrich Smetana, i em feia pensar en com nosaltres ho solem mencionar aquí al programa, de vegades la música mateixa, que és un llenguatge que sovint, o de vegades no té paraules, és capaç de connectar amb certs valors, no? O moure determinades emocions, i ens parlaves d'aquest pacifisme, d'aquesta importància de la memòria. Tu creus que hi pot haver vies per arribar a aquests valors, més enllà potser dels discursos teòrics, que la cultura pot ser una via per arribar-hi?
1: Home, sí, sí, jo crec que sí. El que passa que la gent se n'ha de convèncer, perquè en el fons tot està en mans dels ciutadans. Si nosaltres ens neguem a unes determinades projectes bel·licistes, no? Els dirigents tindran que baixar del burro, no? Com si diguéssim. Vull dir, i la cultura és que és bàsic per això, no? per la cooperació entre els països. Jo recordo que quan estava al final de la Unió Soviètica hi havia molts músics i sobretot músics russos que s'anaven pel món, no? Perquè érem la Unió Soviètica, la música i el ballet tot tenien una qualitat impressionant, no? I s'anaven pel món, no? Perquè allà ja no podien viure, és que no s'anaven perquè volguessin, sinó perquè l'exili era l'única, o la migració, més que exili, no? La migració era el fonamental. I jo crec que aquesta gent que ha estat amb orquestres de tot el món deuen haver també fet que la gent vegi que hi ha altres cultures i aquesta idea de cooperació entre les persones, de col·laboració, perquè aquests músics russos que deuen estar per tot el món deuen haver també fet molts contactes i deuen haver creat espais en els que hi ha hagut el diàleg i la cooperació.
2: Llúcia, què ha suposat per tu que el pròleg del llibre l'hagi fet la Maria Campillo?
1: Bueno, la Maria Campillo vam estudiar juntes a la Universitat Autònoma, perquè jo, bueno, vaig estudiar periodisme, però al mateix temps que estudiava periodisme vaig estudiar literatura catalana. I llavors ella era companya meva i ens apreciava molt, i ella va ser la que realment va convèncer-me perquè escriguis aquest llibre, perquè deia que, bueno, com ella des de la seva, com a catedràtica de literatura i especialista en guerra i postguerra, no? Doncs creia que era molt important que tot això se sabés, perquè de fet tots aquests relats són diferents. Alguns tenen coses en comú, però el que fan són com petites peces d'un trencaclosques que, a l'unir-se, doncs donen la idea de com va ser aquesta vida a la rereguarda, com va ser la violència a la rereguarda i el que li va passar a la societat en aquell moment, no? I també, doncs, aquesta idea de rebuig de la guerra i d'intentar que torni l'estat de dret, no? Perquè sense estat de dret les persones no tenen cap defensa, i és el que els hi passava, no? A la Montserrat Pujol, quan li maten el seu germà, és que no té lloc a referir-se, no té cap lloc per dir ajudeu-me, que això no... a salvar-lo abans de que el matessin, no? I llavors elles amb això, en el relat, ho veus molt.
0: Doncs, Llúcia, seguiríem parlant amb tu tot el dia, la veritat, perquè és molt interessant tot el que expliques, tant per la banda d'aquest llibre que has fet, aquesta revolució en veu de dona, com per tota la trajectòria i experiència que acumules. I el que sí que farem ara és donar-te les gràcies per haver vingut a veure'ns aquí, a Tots els Matins del Món.
1: No, gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Gràcies.
1: Molt.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat. Admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
4: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant. Però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
1: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec.
5: La clàssica no és un luxe. És oxigen. Tots els matins del món.
6: Ens acostem a un quart d'onze del matí i aquí al programa sabeu que ens agraden les descobertes, però també de tant en tant quedar-nos a la zona de confort, que per algun motiu l'anomenem així. Per tant, posem-nos còmodes que avui sentirem un dels grans concerts per piano romàntic, l'Emperador de Ludwig van Beethoven. Ens quedarem, però, amb el final, el rondó, en la versió de Maurizio Pollini i la Filarmònica de Berlín dirigits per Claudio Abbado.

La mà mestra de Maurizio Pollini, la batuta de Claudio Abbado i els intèrprets de la Filarmònica de Berlín, i ni més ni menys, que en una versió en directe ens regalaven aquesta final del 5è concert per piano de Ludwig van Beethoven, el conegut com l'Emperador. Uns minuts pel triomf, la confiança i aquesta visió sonora de l'ideal heroic del compositor romàntic. I el romanticisme, doncs, ara pren unes altres característiques, gràcies al compositor txec Antonín Dvořák, on la melodia, com sempre en el cas d'aquest autor, funciona a la perfecció. Es tracta de la seva humoresca, que sentirem en l'arranjament que en va fer el violinista Fritz Kreisler i que aquí interpreten Augustin Hadelich i el pianista Charles Owen.

El cor i la raó i la importància de posar-los d'acord, o ni que sigui d'intentar-ho. Laisse-moi soupirer en fortune raison era el títol d'aquesta cançó de Michel Lambert, el que s'anomenava un air de cor, que podríem traduir com una ària d'acord, però també d'acord. Per tant, emocions i delicadesa i una interpretació molt cuidada, la del conjunt La Nereida, que la gravava tot just l'any passat. I ara, un reflex sonor del calendari. Setembre, de Fanny Mendelssohn, des del seu cicle per piano L'any, el sentit en la versió, vull dir, de Susana Gómez Vázquez, que l'incluïa al seu disc Sisters of the Moon.

La dansa dels cavallers de Romeu i Julieta ho té tot. Potència escènica, melodia memorable i una empenta contagiosa. Seiji Ozawa en dirigia aquesta versió al capdavant de la Simfònica de Boston. Tornem ara al món de la música de cambra i ho fem amb una peça titulada Miratge dins la gruta de les sirenes. La seva autora és Fred de Feijosan, és a dir, Ellen Frederic de Feijosan, però, com sabem, doncs, per sorpresa de ningú, de vegades publicava sota pseudònim, sota aquest nom més neutre de Fred de Feijosan. La sentim amb Julie Fuchs, Eloise Luzzatti i Tanguy de Villancourt.

0: Violoncel, veu i piano en aquesta peça miratge dins la Gruta de les Sirenes de la compositora Fred de Fay Jozam. És la peça que avui ens permet de dir bon dia, Maria José Anglès.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal,
2: bon
0: com
2: dia.
0: Estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, també. Aquí encara en última part de programa d'avui i preparades per entrar en aquesta quarta paret, aquest món de l'òpera que ens proposes.
1: Doncs l'altre dia vam estar parlant de l'inici de temporada i, com no, vam dir també que iniciàvem temporada amb Aida de Verdi. I és un repte iniciar una temporada, òbviament, a nivell d'espectacle amb Aida, però a nivell de parlar sobre òperes, també parlar sobre Aida és complicat, perquè què dius?
0: Clar, que no s'hagi dit, no?
1: Clar.
0: Quina visió pots aportar aquí?
1: Clar, de fet, ara estava preparant també les conferències per fer i dius, ara com li dius a la gent que vingui a una conferència per escoltar que parlis d'Aida, quan ja la gent està fartíssima d'escoltar d'Aida, no? De què parles? Què fem?
0: I quina resposta has trobat?
2: I com t'ho faràs avui?
1: Doncs mira, no farem secció.
2: No,
0: fins aquí?
2: Marxarem. No marxes no. D'aquí fins que no l'hagis fet.
1: No. Doncs parlarem, mirarem Aida d'una altra manera i sobretot mirarem el més conegut d'Aida per desmuntar-lo. Una miqueta.
0: M'agrada.
1: De fet, el més conegut d'Aida, ja ho vam escoltar una miqueta fa dues setmanes quan estàvem aquí, però segur que tothom escolta Aida i li ve al cap

0: famosíssim, no?
1: Sí, sí.
0: Què
1: sí.
0: sona? Què sona per ahir?
1: La marxa triomfal.
0: Trototrom.
1: Ah, mira!
0: L'objecte del dia.
2: Ens el tenia amagat, eh?
1: Però espera, espera.
2: La Maria Cosé sempre ve amb un objecte i mai, i procura sempre amagar-lo perquè sí. no el sapiguem fins al moment en què el treu.
0: Que sigui sorpresa.
1: Clar, i de cara als oients que no esteu veient el que acaba de treure de la bossa com amb un gest de maga
2: absoluta. Fes-la sonar, a veure si sona.
1: Fes sonar el teu objecte d'avui.
0: Realment voleu? Perquè sí. és de joguina, eh?
2: Ja.
0: Ojo. El Pau Golem mata, no?, del so que acabo de fer. Doncs és una trompeta.
2: Una trompeta.
0: Aquesta és de joguina, que no cal ni bufar. Vull dir, només fas així i ja sona.
2: Ja sona, eh?
1: D'aquelles que t'alegres tant quan li regalen els teus fills, eh?
0: Sí, de fet, és que ahir la va veure el meu fill i vaig dir, no, espera, que és de feina, això.
1: És per la ràdio.
0: Que és de feina. Doncs, tremendo. Tothom coneix per la marxa, no?, la marxa triomfal, aquelles trompetes, aquelles fanfàrries, aquella cosa tot colossal, monumental, que és Aïda, i òbviament també les posades en escena han anat en funció d'això. Hi ha hagut vegades que fins i tot posaven en escena elefants o... Vull dir
1: sí,
0: que...
1: sí, tot a gran format. No?
0: Gran format. Però és que Aïda, si realment haguéssim de dir Aïda és una òpera que sona a gran format, bueno, té moments com aquests, que són els que ens queden en la memòria i que són gran format, però nosaltres avui anem a veure uns altres. Nosaltres ens anem d'aquest gran format, veurem com a vegades, i en aquest cas passa, ens podem trobar música i moments totalment més íntims, perquè al final el context, l'embolcall de la història, pues és òbviament un, però hi ha molts personatges, no? Però després la realitat és que està parlant de l'amor entre dues persones, no? I de la pròpia Aïda, que no sap si... Bueno, que es troba entre l'espasa i la paret, no? Entre decidir per la pàtria, no? O decidir per l'amor. I aquesta decisió és el que li porta a estar d'una manera molt més íntima i recollida, i és el que Verdi ens fa en molts dels fragments, i són els que us he seleccionat avui per parlar.
2: Molt bé.
0: A més, veurem que també... bueno, no us ho dic ara, va, que si no us faig un spoiler. Anem a escoltar aquest inici del preludi, que és realment l'inici de com comença l'òpera. L'òpera no comença amb aquestes trompetes i amb aquesta festa, sinó que

0: Això és Aïda.
1: Clar, és tan subtil. És aquell
2: aquí no hi ha trompetes,
0: Aquí no hi ha trompetes, no hi ha percussió, no hi ha energia com la que portàvem nosaltres abans, no? Estem...
1: Sembla que haguem de parlar fluixet nosaltres ara i tot.
0: Clar, és que estem en un... Ara, com puc trucar ara la trompeta, no? Estem en una altra manera, no?, de ser-hi, que és així com comença. Llavors, clar, d'aquesta manera ens enfrontem al record de la marxa triomfal d'una altra forma, no? No és el que representa, no és tot el que representa Aïda. I, de fet, un altre matís, que és el que us volia dir abans i que no us volia fer spoiler, era que també podem endinsar-nos en aquesta Aïda com si estiguéssim fent un zoom amb la càmera. Podem imaginar-nos una pel·lícula o una fotografia que amb la càmera ensenyem tota la marxa triomfal, sí, amb tots els personatges i tot, i també després podem agafar la càmera, com si Verdi fos un cineasta, i fer zoom,
2: i
0: zoom, i acostar-nos. De fet, ens acostem a la vora del Nil, també un altre, a l'acte tercer, que us he buscat també un altre fragment, com també escoltem el volum, i no només el volum més fluix, sinó també la distància del so, perquè també escoltarem com no juga amb els planos sonors d'una cosa és el que està sonant aquí i una altra el que sona en un altre lloc. Anem a escoltar.

0: si us adoneu, estem escoltant aquella mateixa nota, aquella flauta també quan apareix després, però les cordes estan fent pizzicatos, trèmolos, s'escolten amb instruments amb sordina, estàs recreant aquesta sonoritat, no?, de la vora del Nil, d'aquesta tranquil·litat que també ens ofereix aquests moments, com a més aquest és just després de la marxa triomfal, vull dir que també ens
1: relaxa. Clar, et permet de recollir una mica, no?, després de tota aquella expansió.
0: I amb el zoom arribo ja a una part final que necessite que... Passa que vosaltres ho teniu aquí complicades, però imagineu-vos que nosaltres ens apropem totes, sí? I estem aquí totes en un mateix micro, juntetes, perquè seria el zoom final que li fem a l'òpera, perquè fixeu-vos que al final acaba amb Aïda i amb el seu estimat, els dos tancats literalment, a punt de morir, i la música fa el mateix, es tanca literalment, no?, a punt de morir, i ens ofereix un zoom extra mega ampli per arribar...
1: Arribem de detall, ja.
0: Clar, ja no estem en aquells personatges enormes i tota la gent que hi havia allà, sinó que estem en una càmera, no?, en la càmera mortuària, estem allà, els dos personatges estan a punt de morir, i a la vegada també, lo bo és que dalt de tot passa una altra cosa, no?, que estan els altres personatges, els sacerdotisos, que estan allà pues, oferint la cerimònia, però els altres estan a baix, a punt de morir. I això la música també ho reflecteix molt bé. I per això us he volgut posar el final. Hem escoltat l'inici de l'òpera, sí, i ara hem escoltat el final, perquè normalment els finals són aquests xispum meravellosos que fem uns aplaudiments i perquè, no? Doncs aquest
2: aquí
0: final...
2: No.
0: Veurem que tampoc no és un final
2: marxa
0: tal, sinó que és un final molt adient al que passa en la història.

0: de la marxa triomfal, tenim una ida que moltes vegades igual no és tan, tan coneguda per al gran públic, però els aficionats ja la coneixen una mica més, però realment és la que dona aquesta idea, aquesta sensació de que ens hem d'endissar en les obres, no només en Aïda, sinó en quasi totes les obres, més enllà d'aquella part coneguda, que també ens hem d'endinsar-nos en com sonen aquestes músiques i descobrir-les d'una altra manera.
1: Clar, seria com no quedar-te només a la porta, no? Clar. Traspassar la porta d'entrada, que una marxa triomfal pot ser una meravellosa porta d'entrada,
0: clar,
1: no?
0: Òbviament.
1: Però per anar descobrint doncs, aquells passadissos, aquelles cambres i tot plegat. Doncs sí, ens deixes amb ganes de més, eh? Sempre, Maria José.
2: Sí. Aïda, que es podrà veure al Gran Teatre del Liceu a partir del 23 de setembre, dimecres que ve, em sembla que és, i fins al 15 d'octubre.
0: Sí.
2: Anava a dir de juliol. 15 d'octubre, t'imagines?
0: Mira,
1: tot l'any, això seria...
0: Tot l'any en Aïda, jo crec que ens
1: acabaríem
0: esgotant.
1: Com els musicals de Broadway, allò perennes del calendari.
0: Sí. Home, aquesta Aïda ja sabeu que és una de les més representades del Liceu, la més representada del Liceu. Vull dir que ens agrada una miqueta.
1: I tant. Doncs a nosaltres ens agrada que hagis vingut a veure'ns. T'esperem d'aquí 15 dies, Maria José.
0: Perfecte.
1: I nosaltres què? Tanquem paradeta, no, Esther?
2: Doncs sí.
1: Ja ens toca dia 10, després d'aquestes 3 horetes de ràdio que ara ja sí arriben al final, i demà hi tornem a partir de les 8.
2: Doncs sí, amb més música i les col·laboracions, la col·laboració de Jofre Verdolet. També tindrem un reportatge que ha preparat la nostra companya Alba Quinquillà.
1: En Jofre Verdolet el recuperem després de l'estiu, que per ara encara no ens havíem retrobat.
2: Retrobarem en Jofre Verdolet i l'entrevista que arribarà a la segona hora, a 9:45 aproximadament, amb Mercè Canela, que és escriptora i directora de Cavall Fort, i el Tatano.
1: Sí, l'autora de l'Escarbat Verd, que devia ser un dels llibres que vaig llegir més vegades quan tenia uns 10 anys de vida.
2: Doncs mira, demà li podràs dir.
1: Quina il·lusió. Que vagi molt bé. Adéu.
3: Admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
4: Els homes clàssics. Cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Bucarest, per anar fins a l'Ateneu Romanès, que és on el març del 2026 hi va fer concert el conjunt de música barroca sempre sota la direcció del llaudiste i guitarrista català Xavier Díaz Latorre. El programa que van presentar és preciós, com una petita història del naixement de l'estil instrumental barroc. El projecte, de fet, es titulaia Barrocco Italiano perquè n'hi havia de compositors italians: Falconieri, Castello, Marini, Legrenzi o Uccellini, a més de Corelli, que són compositors que anirem sentint durant aquest concert, durant aquest programa que recorre tota la primera meitat del segle XVII i mostra com la música instrumental va anant adquirint autonomia respecte de la música vocal. Els instruments deixen progressivament de limitar, a doblar o a imitar les veus i desenvolupen una escriptura més virtuosa i fins i tot més teatral. Sentirem també música dels alemanys Scheidt i Rosenmüller, i el concert desembocarà en Corelli, que serà com el resultat de tot el procés que anirem vivint amb la gravació de la ràdio romanesa que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Encara que el concert porti per títol barroc italià, el concert comença amb dos compositors alemanys, Samuel Scheidt i Johann Rosenmüller. Scheidt era de Halle i va néixer l'any 1587. Pertany a la primera generació del barroc alemany, va viatjar a Amsterdam i va ser per estudiar amb Jan Peterson Svelling, que era un dels grans mestres de l'orgue europeu. Se li deia que era l'Orfeu d'Amsterdam. Després, Scheidt va tornar a Halle, que és la ciutat en què un segle després

després hi va néixer Händel, doncs Scheidt va tornar a Halle i allí hi va passar bona part de la seva vida. És un compositor de la generació que fa la transició entre el llenguatge del Renaixement cap a les noves formes del barroc. Doncs d'ell en sentirem una pavana per començar el concert i l'enllaçarem amb la música de Johann Rosenmüller, que és un compositor que va néixer ja al segle XVII, l'any 1619. És un compositor que té una història com de novel·la. Va ser format a Leipzig, però va haver de fugir de Saxònia a mitjan segle XVII. Se l'acusava d'homosexualitat i va acabar instal·lant-se a Venècia, que és on va treballar, a Sant Marc. Rosenmüller es va convertir d'aquesta manera en un pont entre la tradició alemanya i l'estil italià. D'ell en sentirem la sonata a 5. Són les dues obres amb què comença aquest concert d'avui, música de Scheidt i Rosenmüller, amb l'ensemble de música barroca sempre sota la direcció de Xavier Díaz Latorre.

El concert d'avui transcorrerà a ple segle XVII, que és on érem ara, amb Samuel Schacht i amb Johann Rosenmüller, dos compositors alemanys per a aquest programa de concert que us presentem avui i que portava per títol Barroc italià. De Schacht n'hem sentit una pavana, d'aquest compositor de Halle nascut

l'any 1587 i deixeble de Jan Peterson Sweelinck a Amsterdam. Després ha arribat Johann Rosenmüller, nascut el 1619 i que va haver de marxar de Saxònia i es va instal·lar a Venècia. De Rosenmüller n'hem sentit la sonata a 5 i tot en la versió de l'ensemble de música barroca Sempre, un conjunt fundat el 2020, un conjunt romanès que en aquesta gravació del març del 2026 que us oferim avui dirigeix Xavier Díaz La Torre. Ara els tornarem a sentir i serà per a introduir-nos ja de ple en aquella Itàlia del primer barroc, amb Andrea Falconieri, amb Dario Castello i amb Biagio Marini. Andrea Falconieri havia nascut a Nàpols, cap al 1585, era un contemporani exacte de Scheidt. Falconieri era llaudista, guitarrista i compositor, va viatjar força durant la seva vida, va treballar a diverses corts italianes i va passar també per Espanya i per França. De Falconieri en sentirem la Batalla di Barabasso, publicada a Nàpols l'any 1650. Després arribarà Dario Castello, que és venecià, nascut probablement el 1590 i que va morir probablement el 1630. És una figura essencial d'aquella Venècia d'aquell inici del segle XVII. De Dario Castello en sentirem una de les seues sonates, la sonata prima per un soprano, i finalment arribarem a Biagio Marini, que va néixer a Brescia l'any 1594. Va treballar a Sant Marc, a Venècia, sota la direcció de Claudio Monteverdi, va viatjar per Alemanya, va anar als Països Baixos i Marini és un dels grans innovadors de l'escriptura per a violí. Les seues obres exploren nous recursos tècnics i expressius i això ho sentirem en la Passacalla Opus 22, número 25, amb què s'acabarà aquest bloc. Música de Falconieri, Castello i Marini en versió de l'ensemble de música barroca Sempre sota la direcció de Xavier Díaz La Torre.

Avui a Catalunya Música hi estem sentint les versions que dirigeix Xavier Díaz Latorre, música del barroc italià amb el conjunt romanès Sempre. Ara hem sentit el segon bloc del concert en què hi havia música d'Andrea Falconieri, de Dario Castello i de Biagio Marini. Per tant, després d'haver sentit a l'inici Scheidt i Rosenmüller, dos compositors alemanys, per bé que Rosenmüller va passar bona part de la seva vida a Venècia, doncs ara hem entrat de ple a la Itàlia del primer barroc. Amb Andrea Falconieri, de quin hem sentit la Chacona Batalla di Barabasso. Després de Dario Castello, la sonata prima per un soprano, música publicada l'any 1629, i finalment de Biagio Marini n'hem sentit la Passacaglia opus 22, número 25, que es va publicar a mitjan segle XVII. Que és de fet on som avui amb els compositors que conformen aquest programa esplèndid que dirigeix el guitarrista i llaudista Xavier Díaz Latorre, nascut a Barcelona l'any 1968, que va estudiar guitarra a Basilea i també llaüt amb Hopkinson Smith. I a partir d'aquí la seva trajectòria ha estat vinculada a alguns dels noms més importants de la interpretació històrica, especialment l'Hesperion 21, la Capella Reial de Catalunya i el Concert de Nacions de Jordi Savall. Doncs avui Xavier Díaz Latorre al capdavant del conjunt Sempre i interpretant aquest primer barroc italià, que ara torna a la música d'Andrea Falconieri per a sentir una passacalla Calla en sol menor. Després arribarà Giovanni Legrenzi, que és un compositor nascut el 1626, és una generació més jove. Ell va treballar a Bèrgam i després a Venècia, on va ser mestre de capella a Sant Marc. De Legrenzi en sentirem la sonata número 15, opus 10. I finalment tornarà Falconieri amb la Folia, que posarà de manifest la importància de la dansa i dels patrons repetitius en aquell inici del barroc. Tant la Passacaglia com la Folia partixen de la idea d'un patró que es va repetint, i sobre aquest fonament el compositor pot construir tot de variacions. És una idea aparentment senzilla, però molt fecunda, que permet que la música avanci sense perdre mai el seu centre de gravetat. Tot això és el que sentim ara, Falconieri i Legrenzi, amb el conjunt de música barroca Sempre i la direcció de Xavier Díaz Latorre.

Música italiana del primer barroc. En aquest bloc, d'Andrea Falconieri i de Giovanni Legrenzi. Han fet com un petit parèntesi amb Falconieri als extrems. Primer, hem sentit la passacalla en sol menor i després la folia. I enmig hi havia Giovanni Legrenzi, que era nascut el 1626. Això vol dir uns 30 anys després que Falconieri. Doncs de Legrenzi n'hem sentit la sonata número 15, opus 10. Tot en versió del conjunt de música barroca Sempre, un conjunt romanès fundat el 2020 i que avui sentim sota la direcció de Xavier Díaz Latorre. El concert el van fer a l'Ateneu Romanès de Bucarest el març del 2026, el va gravar a la ràdio romanesa i us l'oferim avui a través de l'intercanvi amb la UER. Fins ara hem sentit, ho podríem dir així, com els músics van experimentant en aquell primer barroc. Doncs després de tot això, d'aquesta experimentació, arribem al moment de consolidar tot allò que ha anat sorgint i tot això ho encarna la figura d'Arcangelo Corelli, nascut el 1653, ja a mitjan segle XVII. Ell va fer pràcticament tota la seva carrera a Roma, es va convertir en una de les grans figures musicals d'aquell moment i va rebre la protecció de successius patrons per als quals va treballar, des de la reina Cristina de Suècia, passant pel cardenal Pamfili o arribant fins al cardenal Otto Bonni. Corelli va crear una escola de violí que va irradiar a tot Europa amb els seus deixebles, com per exemple Geminiani o Locatelli. La seva obra és reduïda, el seu catàleg és molt petit, però en canvi mostra la perfecció de l'estil de la música instrumental italiana d'aquella segona meitat del segle XVII. Tot això va ser essencial per al desenvolupament de la música instrumental posterior de Bach, de Händel o de Vivaldi, entre altres. Doncs ara de Corelli en sentirem el Concerto Grosso en Re Major, opus 6, número 4. És música que es va publicar a Amsterdam i que ara hi interpreta el conjunt de música barroca Sempre sota la direcció de Xavier Díaz de la Torre.

La música meravellosa d'Arcangelo Corelli, aquests 10 minuts de música justos d'aquest concerto grosso en re major, opus 6, número 4. Justos perquè no en cal ni més ni menys. Arcangelo Corelli coneixia i dominava aquella mesura justa que hi ha al seu catàleg i que ara hem sentit en la versió del conjunt de música barroca sempre sota la direcció de Javier Díaz Latorre. El concert d'avui, us ho dèiem abans, porta per títol El barroc italià. De fet, hem passat bona estona en l'inici d'aquell barroc italià a primers anys del segle XVII. Havíem començat fins i tot a Alemanya amb Scheidt i Rosenmüller. Després hem sentit Falconieri, Castello, Marini, Legrenzi, Corelli i ara el concert s'acabarà amb Marco Uccellini, que és un compositor nascut el 1603, un dels grans violinistes i compositors italians d'aquell segle XVII. Va treballar a Mòdena, va treballar a Parma i la seva música va contribuir decisivament a que el violí s'emancipés com a instrument solista. De Marco Uccellini en sentirem l'ària quinta sobre la Bergamasca de la sonata Opus 3 i el concert s'acabarà una mica més enllà. Ens farà arribar fins a Londres amb Henry Purcell, que és aquest enorme nom de la música anglesa. Va viure del 1659 al 1695 i el que sentirem és d'una obra d'aquell final de la vida breu de Henry Purcell. Purcell havia nascut pràcticament amb la restauració a Anglaterra. Aquesta obra va arribar quan ja havia esdevingut la Revolució Gloriosa i, per tant, tot i que el món teatral i musical encara vivís d'aquell món de la restauració, havia començat un nou període històric en aquell país, en què Henry Purcell va compondre aquesta obra preciosa, aquesta reina de les fades, The Fairy Queen, a partir de Shakespeare, no d'aquella obra que gairebé 100 anys abans havia escrit Edmund Spenser, aquella en què a The Fairy Queen hi apareix Gloriana, que és aquella recreació d'Elisabet I d'Anglaterra a qui Spenser va dedicar l'obra. Doncs amb aquell llegat i amb aquest ressò cortesà que donava aquest títol, The Fairy Queen, Henry Purcell va escriure la seva música a partir del somni d'una nit d'estiu de Shakespeare. Aquesta obra en sentirem una xacona per tancar el concert fantàstic que us hem ofert avui del conjunt de música barroca, sempre dirigit per Javier Díaz Latorre.

0: Aquest concert ple d'obres del barroc italià s'ha acabat a Londres amb Henry Purcell a finals del segle XVII a l'any 1692, quan va compondre The Fairy Queen, la reina de les fades, d'on n'hem sentit aquesta xacona preciosa que posa el punt final a tot aquest recorregut que han fet per l'inici del barroc italià, per bé que hem començat amb músics alemanys i hem acabat amb el gran nom de la música anglesa, amb Henry Purcell. Abans, en aquest petit bloc final, hem sentit l'ària quinta sobre la Bergamasca de Marco Uccellini, que és un compositor de ple segle XVII italià. El que anuncia i el final d'aquest recorregut que avui hem començat, com us dèiem, a Alemanya, amb Samuel Scheidt i Rosenmüller. Després han vingut Falconieri, Castello, Marini, Legrenzi, Corelli i Uccellini. En aquest concert, que era un recull de la música d'aquell primer barroc i que construïa tot el recorregut musical que va anar desembocant en la figura, per exemple, d'Arcangelo Corelli, que és qui recull tot aquest llegat i el porta a una perfecció que després ha d'obrir els camins de Bach, de Händel o de Vivaldi. Del ple barroc que avui hem començat a sentir sonar amb tots aquests compositors que ens han permès de sentir el conjunt de música barroca sempre, un conjunt romanès fundat el 2020 i que hem sentit sota la direcció del guitarrista i llaudista nascut a Barcelona, Xavier Díaz La Torre. Han estat els intèrprets d'aquest concert que es va fer a l'Ateneu Romanès de Bucarest el març del 2026. És el concert que va gravar la ràdio romanesa i que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert que ha transcorregut tot, a l'inici del barroc ens n'anem cap al classicisme pur de Wolfgang Amadeus Mozart amb una versió de referència del seu concert per a piano número 25 en do major Köchel 503. La versió és de Rudolf Serkin, que toca amb la Simfònica de Londres sota la direcció de Claudio Abbado.

Aquest era el concert per a piano número 25 en do major Köchel 503 de Wolfgang Amadeus Mozart, la versió de Rudolf Serkin amb l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Claudio Abbado.

0: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
1: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
0: Entrades a auditori.cat.
2: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant. Però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist.

Dionís de Eloi Foguet, flautista de bec. Sincronia.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Aquesta setmana estem parlant del compositor italià, bé, o francès, Luigi Cherubini, un compositor que va ser admirat per Beethoven i no massa estimat per Napoleó.
2: Potser per això sí que l'apreciava Beethoven.
1: Ah,
2: no? Podria ser. Parlant de la versió que tenim per Napoleó a partir de la Simfonia 3.
1: Sí, sí. Tot i que, a veure, no li traiem mèrits, eh? També va ser un gran músic. I un compositor que podríem dir, Albert, que té un one hit wonder, no?
2: Home, jo potser no diria tant perquè, clar, potser sí que és cert que una de les seves millors obres és una òpera, a la que avui li volem dedicar un programa, però sí que té un one hit wonder.
1: Bueno,
2: no?
1: Exacte, perquè després et queixis de que sempre volem parlar del piano. Quan avui dius que li dedicarem tot el programa a una òpera.
2: Clar, perquè Cherubini no té obres per a piano. I, en canvi, sí que té grans òperes, com la que protagonitzarà el programa d'avui. Així que, com hem dit, sí, hem dit òpera, ho he dit jo, òpera. Comencem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis, amb els homes clàssics.

0: I avui anem de cara a barraca perquè tenim moltes coses a explicar-vos.
1: Sí, perquè en els dos capítols anteriors d'aquesta setmana us hem posat una mica en context la vida de Cherubini des del seu naixement i fins que el van nomenar director de la música de Napoleó a Viena cap a l'any 1806.
0: I això ho va aconseguir perquè, a banda de saber jugar les seves cartes i passar, podríem dir, desapercebut com a amic de l'aristocràcia després de la Revolució Francesa, doncs això, a banda de tot això, havia sigut un gran compositor d'òperes amb molt d'èxit.
1: Exacte, i avui volem parlar de la que avui dia es considera, podríem dir, la seva òpera més coneguda, no? L'òpera Medea, de la que n'estem escoltant ja la seva obertura.
0: De fet, Albert, jo crec que és normal que Medea sigui el que anomenem allò One Hit Wonder, És a dir, un superèxit que eclipsa la resta d'obres del compositor, perquè, home, molts experts diuen que l'òpera Medea de Cherubini és una de les obres més impactants i emocionalment extremes del repertori operístic europeu. I tu, que ets un dels grans experts en òpera mundial...
1: Sí, que n'hi ha pocs, que jo sigui un d'ells.
0: Mundial. Sí. No, però ara, en sèrio, tu què n'opines?
1: Home, potser jo no seria tan extrem, o en tot cas, la posaria més en context, no?, aquesta afirmació tan maximalista.
0: Categòrica, no?
1: Sí, no? Tan categòrica. I és que no podem comparar la Medea de Cherubini amb una òpera com, per exemple, la Bohème de Puccini, si parlem d'intensitat emocional, no?
0: Clar.
1: On la Bohème l'impacte és gegant.
0: Són èpoques diferents, no?
1: Clar, això mateix. Si tenim en compte l'època en la que es va compondre, potser sí que dins del catàleg d'òperes de finals del 18, l'argument és molt intens, el de la Medea de Cherubini, no?
0: Clar, i és que hem de tenir en compte que la Medea s'estrena a París l'any 1797, en un context marcat pels profuns canvis socials i polítics derivats precisament de la Revolució Francesa. I clar, el compositor no és aliè als esdeveniments i crea una obra que destaca per la seva intensitat dramàtica i per la seva capacitat d'explorar els límits de la passió humana. Tot i estar situada cronològicament dins del classicisme, Medea anticipa amb claredat moltes de les característiques que definiran el romanticisme, especialment pel que fa a la profunditat psicològica dels personatges i també a la força expressiva de la música.

0: Descomptat, si parlem de la base literària, doncs aquesta és el mite de Medea, no? El que serveix com a base d'aquesta òpera. De fet, una de les històries, podem dir, més colpidores de la tradició clàssica. Conegut sobretot a través de la tragèdia d'Eurípides, explica la història d'una dona estrangera, princesa de Còlquida, que s'enamora de Jason i l'ajuda a aconseguir el velló d'or. Per amor, Medea trenca amb el seu passat, traeix la seva família, abandona la seva terra i es compromet amb un home que representa per ella, doncs, de totes una nova vida. Però aquest sacrifici no és correspost. Per tant, un cop instal·lats a Corint, Jason decideix casar-se amb Dircé, la filla del rei Creon, per assegurar-se una posició estable a la cort. Aquest fet desencadena una tragèdia en què l'amor es transforma en odi i la passió en violència desfermada.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí,
0: les grans passions.
1: I tant. És òpera.
0: És òpera.
1: És òpera. En l'òpera de Cherubini, la història no es desenvolupa des del principi del mite, sinó que s'inicia ja quan el conflicte està obert. Medea arriba a Corint, el moment en què Jason està a punt de casar-se amb Dircé. Aquesta decisió dramatúrgica és clau perquè situa l'espectador directament amb el nucli del conflicte i elimina qualsevol element accessori. Des del primer moment la tensió ja és màxima i, clar, tot el desenvolupament de l'obra gira al voltant de les conseqüències d'aquesta situació.
0: Un dels aspectes destacats de la Medea és la construcció del seu personatge central. Medea no és presentada com una figura només malvada, sinó com una dona profundament ferida, per tant, no és un personatge blanc o negre, està ple d'ombres, té molts matisos. Ha sacrificat tot el que tenia per amor i ara es troba abandonada i també humiliada. Aquesta experiència de pèrdua és el motor de la seva acció. Per tant, al llarg de l'òpera veiem com evoluciona des d'una actitud encara esperançada fins a una determinació absoluta amb la venjança.

0: En les primeres escenes, Medea intenta recuperar Jason, Li recorda el que han viscut junts, els perills que han superat i els sacrificis que ha fet per ell. Clar, aquestes intervencions tenen una gran càrrega emocional perquè mostren una dona que encara creu en la possibilitat de reconciliació, no? Però, clar, ell es manté ferm en la seva decisió. El seu rebuig és clar i definitiu i això marca un punt d'inflexió en el desenvolupament del personatge de Medea.
1: És en aquesta escena que es produeix, crec que us ho vam explicar quan parlàvem de la Calles, no? Al final de la carrera de la Calles, quan el públic la qüestionava, a Milà, cantant la Medea, precisament la van xiular, hi ha una escena que Medea que diu, ho he fet tot per tu. Cruel.
0: I parlava del públic.
1: Clar, eh? Això, el llibret ho diu parlant de Jason.
0: Clar,
1: però ja va fer adreçant-se al públic i el públic ho va emmudir, va entendre el missatge i va acabar l'òpera amb sorollosos aplaudiments cap a la Calles, que teníem

0: moltes coses, però una de les més importants que era molt intel·ligent la Calas i sabia com manipular el públic de forma magistral en qüestions com aquesta. Doncs bé, a mesura que va avançant l'obra, l'esperança deixa pas a la desesperació i aquesta s'acaba transformant en ràbia i en vendetta. No obstant això, aquest procés no és immediat ni lineal, perquè Medea dubta, vacila, es debat entre diferents opcions. És el que us deia abans, no? Que és un personatge molt complex, molt ric. Hi ha moments en què sembla que podria acceptar la seva situació o almenys evitar la venjança, però aquests moments són cada vegada més breus i acaben sent superats per la intensitat del dolor que pateix, que s'acabarà transformant precisament en aquesta violència.
1: A més, la seva condició d'estrangera és un element fonamental, eh? A Corint, Medea no forma part de la comunitat. Clar, ella és vista com una figura aliena, sospitosa, fins i tot perillosa, no sé, una mica el que potser podia sentir Cherubini a París, no? Un
0: potser
1: cop
0: sí.
1: quan va anar. Aquest rebuig social reforça el seu aïllament i contribueix a la seva radicalització. Clar, ella no té aliats, no té cap suport, i això la porta a actuar fora de qualsevol norma. En aquest sentit, Medea és també doncs, un símbol de l'exclusió i justament de les conseqüències que pot tenir aquesta exclusió. No?
0: Però no només és Medea important en aquesta òpera, perquè el personatge de Jason també està construït amb una certa ambigüitat. No és un personatge dolent en el sentit tradicional, però tampoc és un heroi que ens pugui generar cap mena d'admiració. La seva decisió de casar-se amb Dircé respon a una lògica pragmàtica, no? Buscar estabilitat, poder i reconeixement social. Aquesta tria, però, clar, implica la traïció a Medea, i l'òpera no el presenta com un monstre, sinó com un home que pren una decisió que té conseqüències devastadores, però una decisió segurament, des de la nostra perspectiva, incorrecta, però comprensible fins a cert punt, no? De voler mantenir aquest comprensible, diguéssim. No? Pots entendre l'home que pren aquesta decisió segurament per por a perdre l'estabilitat de la seva posició.
1: I després hi ha el tercer punt d'aquest triangle, no? Que és Dircé, no? Que per la seva banda és sovint representada com una víctima. Clar, és conscient del perill que representa Medea i viu amb por la situació. El seu personatge serveix per accentuar el contrast entre la normalitat social i l'erupció d'una força destructiva que no es pot controlar.

0: Aquesta que escoltem és la introducció de l'acte segon de la Medea de Cherubini. Si us hi fixeu, això ja no és música que soni al classicisme.
1: No massa.
0: Això ja és romanticisme.
1: No massa, sí.
0: I aquest pont que sempre situem en Beethoven amb la seva sinfonia número 3, doncs també el trobem aquí en la vida de Cherubini, amb aquesta Medea que ja és... Mira molt cap al romanticisme, malgrat ser un compositor molt del classicisme. De fet, ja hem dit que al llarg de la setmana que Cherubini és un dels grans compositors de la seva època, admirat per altres grans com el mateix Beethoven, però també Schumann o Brahms el van admirar, i això, és clar, s'ha de notar en la seva òpera més important, la millor òpera segurament que va crear.
1: Sí, és clar. Des del punt de vista musical, Medea és una obra extraordinàriament rica. Cherubini combina elements de la tradició italiana amb també característiques de l'òpera francesa, creant un llenguatge molt personal. La música no és un element decoratiu, sinó, clar, una part essencial del drama. Una cosa que al cap d'uns anys faria un altre gran compositor,
0: Sí.
1: Cada recurs musical està al servei de l'expressió.
0: Exacte. En aquest sentit, els recitatius tenen un paper central. No són simples ponts entre àries, sinó moments d'alta intensitat dramàtica. A través d'aquests recitatius, els personatges poden expressar els seus conflictes interiors i les seves emocions més profundes. I aquesta importància del recitatiu contribueix, per tant, a donar una gran continuïtat a l'obra.
1: Clar, és que, a veure, recordeu que ja us havíem explicat que els recitatius del segle XVII i XVIII, dels segles XVII i XVIII,
0: sí,
1: l'acció avançava, però no eren complexes musicalment parlant.
0: És
1: allò, no?,
0: que es diu recitatiu sex.
1: Exacte. En canvi, ara, amb Cherubini, doncs agafem una nova dimensió i s'avança en el que acabarà sent la desaparició del concepte recitatiu i ària de les grans òperes del XIX.
0: A més, les àries, quan apareixen, estan plenament integrades en l'acció. És a dir, no són bolets que de cop i volta apareixen allà al mig, no? Ni exhibicions de virtuosisme gratuït, sinó moments en què l'expressió musical arriba a un punt culminant. Per tant, Cherubini evita la fragmentació i el que busca és una coherència global.
1: Jo no sé, Albert, si diria que és més una concepció, no sé, més germànica que no pas italiana, potser?
0: Podríem pensar-ho una mica així. De fet, hi ha connexions, Si vols trobem connexions amb el pensament germànic de l'òpera amb Cherubini. L'orquestra juga, també, com dèiem,

en l'òpera germànica juga un paper fonamental també en l'òpera, en l'obra de Cherubini. De fet, històricament hi ha la vinculació en França amb Alemanya en aquest sentit. La seva escriptura és rica, detallada i, clar, plena de matisos. Per tant, el que destaquem, no?, quan parlem de l'òpera germànica, no es limita a acompanyar, sinó que participa activament a la construcció del drama a través del color, de les dinàmiques, de les tensions harmòniques. Clar, l'orquestra contribueix i és determinant a crear una atmosfera d'una gran intensitat.

0: és l'orquestra, eh? El cor també té una funció important, especialment com a representació de què? De la comunitat. En les escenes de celebració, la seva presència crea un contrast molt fort amb el patiment de Medea, i aquest contrast doncs és un dels elements més efectius de l'obra.
1: De fet, per apreciar alguna cosa dolça, tasta alguna cosa salada abans.
0: Exacte.
1: O al revés. Pel que fa a l'estructura, l'òpera està dividida en tres actes. Aquesta estructura en tres actes permet precisament un desenvolupament progressiu d'aquest conflicte. El primer estableix la situació, el segon aprofundeix en el drama i el tercer, clar, porta fins a la gran resolució tràgica. Aquesta estructura, que és molt clara, al mateix temps permet també una gran densitat emocional.
0: I ara, Albert, ho sento molt, i estimada audiència, estimats oients, ho sento molt, però toca fer l'espoiler del dia.
1: A l'òpera anem sempre amb l'espoiler fet, eh?
0: No, clar, i és que, escolta'm, el moment culminant de l'òpera és la venjança de Medea. L'assassinat de Dirce és un acte terrible, però el que realment marca l'obra és la mort dels fills, eh? Mm-hmm. Aquest gest extrem representa el trencament de tots els límits. És un acte que desafia qualsevol comprensió i que deixa l'espectador en un estat de commoció profunda.

0: Clar.
1: És que un final tremendo.
0: És que aquest final és molt bèstia.
1: És bèstia, és bèstia.
0: És molt bèstia. És un final que no t'ofereix cap consol. No hi ha redempció.
1: Al final s'arreglarà, al final s'arreglarà. No. És que no només s'arregla, sinó que és un final devastador.
0: Ni redempció, ni reconciliació.
1: No, res.
0: És que et queda una sensació de devastació, no? De fet, aquesta falta de resolució és una de les característiques que fan que l'obra, precisament, no sé, sembli molt més moderna del que és.
1: És que és molt moderna per l'època en què va ser escrita, perquè un dels temes centrals és aquesta relació entre l'amor, que és una cosa com sempre s'ha concebut com molt pura, doncs l'amor vincular-lo amb la destrucció més absoluta, no? Que és quan passa a l'odi, la venjança, etc. Perquè Medea ens representa com una dona que estima amb intensitat absoluta, i aquesta mateixa intensitat és la que la porta a destruir-ho absolutament tot. Per tant, l'obra planteja així una reflexió profunda sobre la naturalesa de les emocions, i per l'època en la que està escrita és força avançada, perquè fixeu-vos, evidentment, la violència vicària és una cosa brutal, deplorable i denunciable, sempre, te la miris com te la miris, però si pensem com havia estat tractada la dona en els escenaris, no, en les històries, una dona sempre submisa, sotmesa a l'home, a la voluntat d'ell, de la societat, etc. I aquí és una dona brutal, tan brutal que acaba matant els seus fills.
0: Sí, sí.
1: Però això és una actitud sempre associada a l'home. Mm.

0: d'aquesta violència tan extrema. I això és molt modern en l'època. Malgrat sentir la cara més fosca de la humanitat, també una dona pot tenir aquesta brutalitat per descomptat.
1: I no només això, eh? A més, també hi ha una reflexió sobre la identitat.
0: Clar.
1: No? O sigui, clar, Medea ha perdut el seu lloc al món i aquesta pèrdua és clau per entendre el seu comportament. És un personatge desarrelat, no? Sense referents, i clar, això contribueix a la seva radicalitat.

0: Ara bé, malgrat totes les virtuts que hem estat aquí destacant, la recepció de l'obra ha estat sempre irregular, sobretot en la primera època quan es va estrenar. Al segle XX va haver-hi certa recuperació, en bona part gràcies a la Calas, a Maria Calas, que, astuta com era, intel·ligent com era, va veure que un paper com aquest li anava molt bé per poder explorar tota la seva força dramàtica, que és el que era la Calas, una gran actriu, cantactriu. Doncs la Medea li anava com en ell el dit, com va demostrar.
1: Clar, avui en dia Medea doncs, continua sent una obra molt poderosa, capaç de commoure i inquietar, perquè al cap i a la fi és una mica el que deies, és un tema molt actual. No? Vull dir, és una tragèdia,
0: malauradament.
1: Sí, sí. És una tragèdia que ens obliga a enfrontar-nos amb les parts més fosques de la naturalesa humana, i com que volem que vosaltres doncs, també us hi enfronteu, doncs us proposem escoltar l'acte final de l'audició.
0: Doncs a mi.
2: Admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Arribem a l'audició i, com us dèiem, us proposem escoltar el tercer acte de l'òpera Medea de Cherubini en la versió de l'orquestra i el cor de l'Acadèmia Santa Cecília de Roma, dirigits per Lamberto Cardelli i, entre d'altres, Wynette Jones i Pilar Lorengar.
1: Som-hi.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Acabem d'escoltar el tercer darrer acte de l'òpera Medea de Cherubini en la versió de l'orquestra i cor de l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma, dirigits per Lamberto Gardelli i, entre d'altres, Gwyneth Jones i Pilar Lorengar.
2: I nosaltres marxem. Ens trobem demà a l'una del migdia aquí a Catalunya Música. Pobles i el control tècnic i Olga Cardús a la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adeu, adeu.
2: Adeu, adeu.
3: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
4: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Sophie Mutta amb la Filarmònica de Múnich,
3: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
4: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
3: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
5: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
6: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona. La, la, la, la, la, la, la.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics, la millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
6: I amb la participació dels oients.
7: Sí, m'encanta.
0: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
8: Des de la prestigiosa sala de concerts Wigmore Hall de Londres, que compleix 125 anys, Acis i Galatea, una òpera pastoral de Georg Friedrich Händel, la primera que va escriure en anglès. Dirigida pel mestre William Christie, amb el seu conjunt Les Arts Florissant i amb la soprano Rachel Redmond i el tenor James Way.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: funciona. Molt personal. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Eloi Foguet, flautista de bec. Vivaldi, Bach i Telemann són els protagonistes de la llista de recomanacions musicals d'avui. Comencem.
2: Hola, sóc Eloi Foguet, flautista de bec, i aquestes són les meves recomanacions. La llista de dimecres està centrada en el repertori barroc, que és quan la flauta de bec ja abandona el seu paper de peces per conjunt de flautes, sinó que s'escindeix i esdevé un instrument solista. Un instrument que, com a solista, doncs, ha de demostrar doncs, tota la seva vàlua, poder, grandiositat, virtuosisme, i totes les peces aniran cap aquí, allò de a veure què és el que vals com a intèrpret. Aquí hi haurà diversos solistes, però que seran, allò, parlant d'una manera vulgar, marcant paquet i allò de i dient allò, aquí estic, aquest és el meu moment. Comença potser amb una de les peces més lluminoses, virtuoses, alegres que hi ha en el barroc, que és el començament del Glòria d'Antonio Vivaldi, el Glòria in excelsis Deo. M'agradaria que la gent escoltés la veu de tenors, perquè sempre la gent escolta les sopranos i el tiruriruriruri, tiruriruriruri dels violins, però la gent no escolta la veu de tenors, i la veu de tenors és meravella.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec.
1: El que coneixem de la flauta de bec, bàsicament, o el que tenim associat a la flauta de bec, és aquell instrument que s'utilitza a l'escola, no? Perquè el nostre imaginari col·lectiu va parar aquell instrument perquè, si no tots, la majoria, hem passat a una escola de primària a tocar, doncs, l'himne de l'alegria amb una flauta de bec. I és lògic que així sigui, perquè és el contacte que ha tingut la majoria de gent amb aquest instrument, no? Però la flauta de bec té 30.000 anys, o les flautes tenen 30.000 anys d'història, la flauta de bec doncs, en té 600 d'anys d'història, i per tant aquests 600 anys d'aquest instrument de canal, bisell i vuit forats doncs, ha anat canviant molt. No? Les flautes associades al repertori del Renaixement, que és quan comença la flauta de bec, la primera flauta de bec que es representa en un retaule d'en Pere Serra, que està en el Manac, de la Mare de Déu i els Àngels. Hi ha una flauta de bec allà, és la primera representació icònica d'una flauta de bec. Doncs, i aquest retaule em sembla que és del 1390, si no m'equivoco, a finals del 14. Doncs tot el repertori del 14, 15, 16, o sigui, associat al Renaixement,

S'utilitzen unes flautes de bec que són molt cilíndriques internament, no del tot cilíndriques, però bastant cilíndriques internament. Si la gent les veu, les veurà com molt, molt simples, amb unes línies molt, molt rectes, no aquella flauta de l'escola que tenia aquella espècie d'ondes i tot això. Bàsicament com un tub amb un canal, un bisell i 8 forats. Després, en el repertori del barroc, canvia l'instrument perquè es necessita unes altres característiques d'una major agilitat, de poder fer més notes, una afinació més adequada per tocar aquest tipus de repertori, i l'instrument canvia cap a un instrument això més barroc, més ornamentat, més d'això, no? I a l'actualitat existeixen models que s'adapten a la interpretació del repertori actual. Des del finals del segle XX i començaments del segle XXI s'han anat creant flautes pròpies del segle XX i segle XXI que ajuden a la interpretació de la música contemporània. I a part d'això, doncs, la flauta de bec com està estructurada com les veus humanes. Allò d'igual que les veus humanes són soprano, contralt, tenor i baix, doncs les flautes també existeixen, les sopranos, les contralts, els tenors i les baixes, en registres més o menys semblants, perquè una flauta de bec sona sempre a l'octava del que s'associa a la veu. Són instruments molt aguts, les flautes de bec, i per això, doncs, a vegades són difícils de gestionar en termes d'afinació, perquè estan tocant, doncs, molt lluny de les octaves habituals. Doncs, si en la primera peça era un hit de Vivaldi, anem a un hit de Bach. Bach en té pocs de hits, en realitat. Allò de, val, es Goldberg, sí, la suite de cello, sí, val. Però en realitat comences a mirar cantates i passions i tot això, tampoc allò, la gent no va escoltant, doncs, segons quines peces de Bach, no? Allò de, no és un hit com Beethoven en té, o com compositors ja més tardans, no? En tenen, no? Però hi ha una àrea que és superfamosa de la passió segons Sant Mateu, que és l'Herba Midich, que sempre la poso a les meves classes d'història de la música, perquè faig bàsicament plorar els meus alumnes quan els explico la història, perquè, és clar, allò d'això, la tercera, les tres negacions, doncs és com molt, molt, molt, molt dur per ells, allò de com qui ha negat el seu millor amic 3 vegades, allò de, i no es posa a plorar desconsoladament, no? I, a més, la versió aquesta que he escollit és de l'orquestra del segle XVIII, que vaig tenir la sort d'escoltar, doncs, fa 30 anys en el Palau de la Música amb aquesta orquestra, i recordo plorar com un nen petit quan li han tret la joguina. Tant em vaig fer tal marranada al mig del palau després d'escoltar això, o mentre estava escoltant això, que una senyora al costat em va dir, nen, té aquest mocador, que se cauen els mocs. I, bueno, allò de, si no us emocioneu amb això, és que no sou persones.

Doncs la tercera peça és una ària de Georg Philipp Telemann, que es diu O, Ànima, Fam i Set, i que l'interpreta l'ensemble Leipzig 1723, del qual formo part. Aquesta ària la interpreta un contratenor, que és Hugo Bolívar, i és un conjunt que hem format relativament fa poc, en què reivindiquem doncs, la figura de Georg Philipp Telemann, de Christoph Graupner i de Johann Sebastian Bach, que potser no li cal masses més reivindicacions. Però sí que fem un programa de concert, que interpretem les peces a cegues, que vol dir que el públic no sap de quin compositor està escoltant les peces, i és divertit perquè la gent doncs, s'allunya dels apriorismes que en aquesta època ja comencen a haver, que si és de Bach vol dir que és bo, i si és de Graupner, no sé qui és, doncs potser no cal que el vagi a escoltar. I és molt divertit veure com la gent escolta tot el concert i allò de s'aproxima a l'escolta del concert d'una manera oberta perquè no els hi toca més. Perquè no poden dir ara ve la peça bona, sinó que no saben què és el que succeirà a continuació. I està molt bé. I aquesta ària és també, com les àries anteriors, molt connectada amb la teoria de les emocions que els agradaven als barrocs, no? Les emocions connectades a la retòrica musical. Sí, són tres blocs de música. No els hi diem als compositors a cada un dels blocs, i aleshores al final ells han d'escollir, per votació popular, quin bloc els ha agradat més. Perquè, i aquesta és la premissa, ells han d'escollir quin és el nou cantor de Leipzig, que emulant el concurs que hi va haver per la plaça de Leipzig l'any 1723. I al final, doncs, ells escollen. T'haig de dir que a totes les representacions que hem fet sempre ha guanyat Christoph Graupner. I està molt bé que guanyi Graupner perquè també et fa veure que estem carregats de priorismes i de tòpics i de punyetes envers els compositors, però quan escoltem la música per música pot ser que ens contradiem a nosaltres mateixos.

la llista de dimecres acabem amb un popurri de baixos obstinats, una de les fórmules típiques del Renaixement, allò un baix que es va repetint tota l'estona, i a partir d'aquí es fan unes variacions, el que després en el classicisme i el romanticisme se'n diria temes amb variacions, però que comença aquesta època, les variacions. Llavors doncs, hem agafat una sèrie de baixos obstinats de Santiago de Murcia, Gaspar Sanz i Diego Ortiz, i les interpreta el quartet Windu, que soc, vaja, tinc l'honor d'haver estat un dels membres fundadors d'aquest quartet, i estic allà tocant aquests temes amb variacions sobre baixos obstinats, que veureu que expliquen molt bé, o que representa molt bé el que és Windu, que és una aproximació nova, fresca, descontextualitzada del repertori històric, que sempre estem una vegada una miqueta encursetats per intentar ser respectuosos sobre un apriorisme de com sonava el repertori històric, però que tampoc en tenim massa idea. Aleshores, contemporitzem el repertori, el fem com si fos una eina actual, una peça actual, i a partir d'aquí doncs, que la gent ho escolti i que faci el que vulgui.

És un debat interessant i també té... La meva opinió no és molt ortodoxa en aquest sentit. Jo em dedico també a formar professors de música que vulguin utilitzar la flauta de bec a les seves classes. És una de les meves tasques principals, diguem-ho així, el donar eines a professors de primària, secundària, que vulguin utilitzar aquest instrument adequadament. Jo crec que en el seu dia les eines que hi havia en la docència dels anys 70, 80 i 90 no són les que tenim a l'actualitat. I la gent ensenyava música com sabia. I la flauta de bec era un bon recurs, perquè això, un instrument portàtil, higiènic, econòmic, te'l podies emportar a casa i seguir practicant. Per tant, té totes aquestes virtuts. Jo crec que se'n va fer un abús, com qualsevol pràctica. I si no, anem a veure això abans, allò del dia anterior, havia comentat que jo no era massa bo amb l'educació física i els professors d'educació física feien la curs Navet, que ara és un tipus de pràctica que els professors d'educació física potser realitza algú, però no la majoria. Per tant, tot evoluciona i totes les eines també van evolucionant. Jo crec que si tens coneixement per utilitzar aquest instrument, i ho vols fer-ho, allò d'estar bé tenir-ho. O sigui, mentre estiguis format per poder-ho fer i tinguis una formació adequada, jo crec que la flauta de bec té moltes, moltes, moltes virtuts. També té molts defectes. O sigui, la flauta de bec no es pot utilitzar per tot i com a substitutiu de res, sinó que s'ha d'utilitzar tots a consciència i amb un coneixement específic. Però això també t'ho diria, allò de seria absolutament inconcebible que un professor de música de primària no donés quatre idees sobre com cantar o sobre com tocar un instrument de percussió o allò de sobre quatre idees sobre ukelele, si per exemple vols utilitzar l'ukelele com a instrument vehicular de les teves classes, no? Per tant, tot està associat a la formació específica que el professor pugui tenir i prendre en consideració. És que si consideres que és l'eina més adequada, la pots utilitzar, però si consideres que no és l'eina més adequada, doncs no l'utilitzis. Això, dono recursos i eines al professorat per l'ús de la flauta de bec, és amb la formació que fa ORF Catalunya anualment en els seus nivells. És una formació de 3 anys, que es fa aquí a Catalunya i que gestiona l'associació ORF Catalunya. I després, a Estats Units, sóc el professor també de la formació en ORF Schulberg del San Francisco ORF School.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de Bec. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. Hi vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat.
2: Després de 3 hores de gestions, em diu,
1: faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà, a les 8 del matí, vaig començar a fer classes d'aquagym.
3: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament,

0: assessorament com a consumidor t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: Tercer capítol que dediquem aquesta setmana als Sincronies, a l'any 1789, l'any de la presa de possessió de George Washington com a primer president dels Estats Units, l'any de la presa de la Bastilla. El 14 de juliol d'aquest any comença la Revolució Francesa i de tants i tants altres esdeveniments socials, polítics, que són l'escenari de les obres musicals que us estem proposant aquests dies aquí als Sincronies de Catalunya Música. Avui volem dedicar una bona part d'aquest programa a explorar la música de les compositores franceses que van estar actives i treballant durant el 1789. Som-hi!
1: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
2: Efectivament, avui volem fer un treball de rescat, un treball de reivindicació i de justícia, podríem dir, per escoltar o, si més no, parlar de les circumstàncies i de la feina que van fer compositores, dones que es van dedicar a la música durant aquests anys revolucionaris, algunes de les quals van treballar intensament, d'altres tenen una producció més aviat breu, i també us hem de dir que de la majoria no en tenim pràcticament enregistraments comercials, discogràfics. Això vol dir que haurem de posar el que hem trobat, però en qualsevol cas les volem recordar i reivindicar-les. Dones compositores, músiques, pianistes que van treballar durant aquests anys finals del segle XVIII en plena Revolució Francesa.

Efectivament, durant la Revolució Francesa, les dones van tenir un paper crucial en l'activitat intel·lectual, política i artística, tot i que la història oficial les ha invisibilitzat posteriorment. No ens ha arribat informació pràcticament de totes aquestes dones: Julie Candeille, Isabelle Charrier, Belle Van Swillen, Lucille Gretry i Hélène de Montgeroul. Avui en volem parlar i les volem reivindicar. Tot i les enormes restriccions de l'època, aquestes dones i moltes altres van viure i van crear en ple període revolucionari i van deixar una petjada ben brillant, ben potent, en la música, tant en la de Saló com en el naixement de les noves institucions musicals de la República. Recordem que el 1795, el 3 d'agost, es va inaugurar, es va fundar el Conservatori de París, on hi tenim algunes dones com a professores. Us en parlem escoltant la seva música.

I és que, tot i el talent d'aquestes creadores, la situació de les dones va ser molt contradictòria durant aquesta dècada. Durant els primers anys revolucionaris, estem parlant de partir de 1789, es va respirar certa obertura als teatres, cosa que va permetre èxits com els del Julie Candeille, de qui estem escoltant un concert per a piano i orquestra. Sí, sí, ho heu sentit bé. És posterior, no és del 1789, perquè aquest any ella tenia 22 anys i va morir el 1834. Va fer molta més música. La música que estem escoltant d'aquest concert per a piano de Julie Candeille és molt posterior, de principis del segle XIX, però ens ve de gust de parlar d'ella. I és que, a mesura que el procés de la Revolució Francesa es radicalitzava, l'estat jacobí va tendir a confinar la dona a l'àmbit domèstic. La creació del Conservatori de París, el 3 d'agost de 1795, va permetre l'entrada de dones com a alumnes i, en un cas excepcional, en el cas d'Hélène de Montgerul, ja us en parlarem, també com a professora de clavicèmbal i de pianoforte. Tanmateix, les classes estaven severament segregades per sexes i les dones tenien prohibit estudiar composició avançada o direcció.

La música que estem escoltant per a clavicèmbal és d'aquesta compositora Isabel de Charrière, que de fet es deia, perquè era una compositora d'origen neerlandès, que va néixer el 1740, es deia Belle van Zuylen. Tenia 49 anys aquest any 1789. Recordem que era no només música, sinó també escriptora i que vivia a la frontera francesa amb el seu país. Va seguir de prop el procés revolucionari i va mantenir correspondència amb figures polítiques molt destacades. Va escriure diversos llibrets d'òpera, obres teatrals de caràcter satíric sobre l'aristocràcia i també sonates per a teclat, com aquesta que estem sentint de fons. Isabel de Charrière es considerava una dona de la Il·lustració, defensora de la igualtat d'oportunitats per a les dones.

I aquesta música que estem sentint, molt més sofisticada, perquè això és un concert per a piano i orquestra, evidentment és un concert de ple segle XIX, però ens permet parlar-vos d'una altra d'aquestes dones músiques, Julie Candeille, que el 1789 tenia 22 anys, havia nascut el 1767. Era compositora, però també llibretista i cantant, i tocava el piano molt i molt bé, era una virtuosa del piano. Julie Candeille va estar molt activa a París, i l'any 1792, en ple esclat de la República, va estrenar al Teatre Francès de París la seva òpera còmica més famosa, Catherine ou la Belle Fermière. Candeille no només va escriure la música d'aquesta òpera, sinó també el text, i a més va interpretar el paper de la protagonista a l'estrena, va cantar el paper protagonista que ella mateixa havia escrit en aquesta òpera. L'obra va ser un èxit de taquilla massiu i es va arribar a representar, atenció, més de 150 vegades. Aquesta òpera, Catherine ou la Belle Fermière, de Julie Candeille, composta, recordem, el 1792, quan ella tenia 25 anys. Doncs bé, no en tenim ni un enregistrament, no us el podem oferir, ni tan sols l'hem trobat a les xarxes, i això és una autèntica injustícia, si més no, conèixer i saber com sonava aquesta música. En tot cas, de Julie Candeille sí que disposem d'un enregistrament del seu concert per a piano, que va compondre en ple segle XIX.

Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, el concert per a piano i orquestra de Julie Candeille. Us hem parlat d'aquesta compositora que el 1789 tenia 22 anys i que 3 anys més tard va arribar a estrenar amb molt d'èxit aquesta òpera Catherine ou la belle fermière, la vella camperola, podríem dir. Encara n'hi ha una altra de compositora de la qual us volem parlar i la seva música és aquesta.

Antoinette et Louis. Aquest és el títol de l'òpera que va compondre Lucile Guitry el 1789. Aquesta música que estem escoltant, pertany, és l'obertura d'una òpera que va escriure abans. Atenció, quan tenia 14 anys, quan només tenia 14 anys, Lucile Guitry va compondre l'òpera Le Mariage d'Antonio el 1786 i l'any de l'esclat de la Revolució, el 89, va estrenar Antoinette et Louis. Lucile Guitry era filla del famós compositor belga André Guitry, que s'havia instal·lat també a la ciutat de París i que era un compositor revolucionari. Havia nascut el 1772, ella tenia 17 anys el 1789 i malauradament va morir molt jove, el 1790. Fixeu-vos, l'any següent del que estem tractant aquí, els Sincronies, tenia 28 anys, va morir a causa de la tuberculosi just a l'inici del període revolucionari. Però també volem dedicar-li un bon espai a la compositora per excel·lència d'aquesta època revolucionària a París, i això que era una aristòcrata i que va estar ben a propet de la guillotina, Hélène de Montgeroul.

Belén de Nervó i de Montgerul, aquesta dona que va néixer a la ciutat de Lió el 2 de març de 1764. Per tant, aquest any 1789, Belén de Montgerul tenia 25 anys. Compositora, pedagoga, una de les pianistes més destacades del segle XVIII, va ser professora del Conservatori de París i està considerada pionera de l'escola pianística francesa. Belén va néixer a Lió en una família d'origen noble. L'any següent, el 1765, la família es va mudar a París. Belén va passar gran part de la seva joventut a París i va rebre ensenyaments dels grans mestres de tecla que hi havia en aquella època. El primer matrimoni de Belén de Nervó, Belén de Montgerul, va ser l'any 1784, abans de la Revolució Francesa, amb el marquès André Gautier de Montgerul, i és per això que el seu cognom la coneixem com a Belén de Montgerul. L'any següent, el 1785, va conèixer el violinista Giovanni Battista Viotti, amb el qual va tenir una estreta relació. Era un excel·lent violinista i visitava sovint la residència d'Belén de Montgerul i la seva família per fer-hi concerts.

Estem sentint tastets de la música de Giovanni Battista Viotti, que va ser amic d'Hélène de Montgeroux, la visitava sovint. Els primers anys de la Revolució Francesa, el marquès i la marquesa van viure al castell de Montgeroux, a la Val d'Oise. És important destacar el saló de música que tenien perquè va ser freqüentat per diversos músics, no només Viotti, sinó també Étienne Nicolas Méhul o Jacques-Pierre Rode o Pierre Veillot. Tot i això, Hélène de Montgeroux mai va fer concerts en sales grans i menys encara cobrant diners, possiblement per la seva posició com a aristòcrata. El 1791, el matrimoni d'Hélène de Nerveau i André de Montgeroux va ser atacat públicament al Journal de Courte de la Ville, el diari de la ciutat, i van ser acusats de simpatitzar amb la causa jacobina. Posteriorment, tots dos, el matrimoni Montgeroux, van ser detinguts. André, que de fet servia a l'armada francesa, va ser assassinat quan tenia 57 anys, el 1793, i Hélène de Montgeroux va ser empresonada. I aquí hi ha la llegenda formidable d'aquesta dona compositora. Sembla ser que es va advertir al jutge que si executava la imputada, França perdria la més gran de les seves pianistes. Explica una llegenda que aquesta amenaça va commoure el president del Tribunal de Salut Pública, va fer portar a la sala un clavicèmbal en el qual Hélène va haver de tocar a petició del públic que hi havia a la sala la Marsellesa. Li van dir, si ets capaç, toca la Marsellesa, tu aristòcrata, marquesa. Doncs bé, el que va fer és tocar la Marsellesa de meravella i a més fer tot un seguit de variacions sobre aquesta melodia de Rouget de l'Isle, que s'havia convertit en el gran himne de la Revolució Francesa. La interpretació va ser espectacular i va provocar que tots els presents cantessin l'himne, agermanats en una sola veu, segons diu la llegenda, i gràcies a aquest fet, Hélène de Montgeroux es va alliberar de la presó i també de la guillotina. Això sí,

Gerul va marxar de París quan va ser alliberada i es va retirar a la seva casa del camp i posteriorment va marxar de França i se'n va anar a Berlín. Madame de Montgerul pertanyia a una de les moltes famílies que, fugint del terror de la revolució, van buscar a l'estranger reconstruir la seva fortuna perduda per mitjà del treball i conservar també el seu títol nobiliari. Montgerul va tornar a la seva pàtria, a França, l'any 1795, amb la instauració del directori. El 1797 es va tornar a casar amb Charles Jacinthe Is, que li havia donat un fill 2 anys abans i del qual es va divorciar al cap de 5 anys, el 1802.

I estem escoltant música d'Hélène de Montgerul, que després us proposarem escoltar sencera. Ja veureu quina música més interessant. Recordem que el 3 d'agost de 1795 es va fundar el Conservatori de París i aquell mateix any van reclamar Hélène de Montgerul com a professora de clavicèmbal. A més, va ser nomenada professora de primera categoria. I això és molt inusual, trobar una dona en aquest context, en aquest moment de la història, i sobretot si és aristòcrata, en la mateixa categoria que un home en igualtat salarial. Pel que fa a les classes de tecla, en aquest conservatori, els primers anys reflectien ja els canvis polítics i socials de l'època. En un primer moment hi havia 6 classes de clavicèmbal, però a partir del 1798 els clavicembalistes van ser reemplaçats per professors de fortepiano i n'hi havia 10. La ruptura entre l'instrument que simbolitzava l'antic règim, és a dir, el clavicèmbal, i el nou instrument, el fortepiano, l'instrument modern en aquell moment, es va consolidar en aquesta època. Hélène de Montgerul està considerada membre fundadora del Conservatori i pianista, compositora, pedagoga d'influència nacional i també internacional pels alumnes que va tenir. En aquest període, al Conservatori de París, Hélène va publicar les seves 3 sonates que van acabar sent el seu Opus 1. I fixeu-vos quin detall, que és força rellevant. Com a prova de l'estimació que tenien cap a ella, cap a la professora Hélène de Montgerul, Hélène es va atrevir a publicar l'obra sota el seu nom i cognom, reclamant així el seu estatus de compositora.

A mitjans de gener de l'any 1798, Hélène de Montgeroult va dimitir del Conservatori de París per motius de salut, i aquest fet va causar una gran pena entre els professors. Fixeu-vos, perquè només tenia 34 anys. Després de deixar aquesta institució, Montgeroult es va dedicar intensament a la composició i a fer classes particulars, i és per això que se la considera com a pionera de l'escola pianística francesa. Va tenir molts alumnes, no només francesos, sinó també estrangers. Finalment, Hélène es va traslladar amb la seva família a Florència, cercant un clima més benigne, i va morir en aquesta ciutat el 20 de maig de 1836. Actualment, Hélène de Montgeroult està enterrada a la Basílica de la Santa Croce de Florència. Hélène de Montgeroult, per cert, no va fer mai concerts com els que entenem avui en dia, és a dir, concerts en un auditori, amb prèvia publicitat, anunciant el programa que s'interpretarà i on el públic havia de pagar per poder assistir-hi. Aquest fet, òbviament, s'entén pel seu rang social. Era aristòcrata, i una de les prohibicions principals d'un noble era precisament fer feina professional, és a dir, un aristòcrata ja tenia la seva funció social i no havia de treballar per guanyar-se la vida. Però això no va significar que Montgeroult no toqués davant de públic. De fet, sovint organitzava concerts privats i fins i tot davant de 150 persones al seu palau a París. De fet, la seva casa va arribar a ser considerada un dels salons musicals més importants de la ciutat, i és que la majoria de concerts de cambra d'aquesta època s'interpretaven als salons dels palaus de la noblesa i de l'aristocràcia, que van continuar sobrevivint durant el segle XIX.

Hélène de Montgeroult va ser contemporània de Mozart, de Beethoven, de Haydn, de compositors a qui Montgeroult admirava i en feia moltes referències, fins i tot en la seva música. També va acabar reivindicant el llegat de compositors com Händel o Domenico Scarlatti, per tant, era una dona realment molt culta i especialment en el món de la música. El catàleg de composicions de Montgeroult està dedicat especialment al seu instrument, el piano. De fet, no va compondre música que no fos dedicada a aquest instrument. Per al pianoforte va escriure un gran nombre d'obres, entre les quals destaquen la seva col·lecció de sonates. De fet, en té nou sonates aplegades en tres opus. Va compondre també nocturns, sis nocturns, diverses peces soltes per a piano, tres fantasies, 44 estudis de dificultat gradual, unes variacions sobre un tema de Händel, fugues i cànons, una fantasia amb variacions sobre un tema modern, i aquesta és l'obra que us proposarem escoltar a continuació. Però el més destacat de tot va ser el mètode d'ensenyament progressiu per a fortepiano que va compondre a partir de 1788 i durant molts anys, un mètode que va servir pedagògicament a molts aficionats i a molts estudiants d'aquest instrument. Val la pena remarcar també que Hélène de Montgeroult va deixar de compondre el 1812 i això que va morir el 1836, per tant, 24 anys sense escriure ni una sola nota.

I aquesta peça que estem sentint, aquest estudi de fons, també el sentirem però no pas avui, els deixem per demà, pertany al curs complet pour l'enseignement du fortepiano, és a dir, el curs complet per a l'ensenyament del fortepiano, un llibre enorme, monumental, d'estudis que va ser compost entre 1788 i 1812, durant tota la seva vida compositiva. En el prefaci, Mongerull ja manifesta el seu propòsit de fer cantar el piano, allò que es va posar tant de moda al segle XIX, amb Chopin, Schumann, Liszt, Brahms i tota aquesta gent, tots els romàntics, doncs ella ja ho feia a les acaballes del segle XVIII. Hélène de Mongerull va començar a redactar aquest mètode per a piano en tres volums que va rebre el reconeixement dels crítics i dels especialistes del moment. El mètode té 711 pàgines i inclou 972 exercicis, 114 estudis, n'estem sentint un de fons, i diversos temes amb fugues i fantasies. En aquesta obra magna podem observar no només el seu talent pedagògic, sinó també les seves habilitats com a compositora. Segons els experts, Mongerull va anticipar moltes de les qualitats que es van desenvolupar al piano al llarg del romanticisme.

Seguim escoltant diversos estudis que pertanyen a aquest curs complet per l'ensenyament del fortepiano, que per cert va ser publicat el 1820. Un mètode en el qual Montgerul ensenya a l'estudiant a aprendre des de l'autonomia, és a dir, sense haver d'estar acompanyat per un professor, gràcies a la claredat explicativa i a la pedagogia proposada en les instruccions d'aquest mètode. El currículum permet a l'estudiant anar madurant des d'un nivell de principiant fins a un nivell molt més avançat al llarg de tot el mètode. Durant el segle XIX, Hélène de Montgerul va ser oblidada completament malgrat haver estat famosa i aclamada durant la seva vida. La seva obra, i principalment aquest mètode de fortepiano, va ser utilitzat sense fer referència al seu nom. Això va passar al segle XIX, ben avançat al segle XIX. Fins i tot pianistes, que eren grans pedagogs del segle XIX, de la segona meitat, com Sigismund Thalberg, van escriure el seu treball pedagògic plagiant el contingut del mètode d'Hélène de Montgerul, sense citar-la. Quina vergonya! Val la pena comentar també que Hélène de Montgerul estava particularment interessada en el treball del fabricant de pianos francès Sébastien Érard, i a ell li va encarregar un piano fins i tot l'any 1802. Aquest instrument tenia més pedals que un piano modern per tal de poder canviar el timbre i la sonoritat, i això va possibilitar una expressió major en les obres que va escriure Montgerul. Testimonis que van sentir aquesta pianista tocar el piano expressaven que Hélène feia cantar les tecles i que per a ella la transmissió dels sentiments era essencial en la interpretació. Doncs vinga, ara escoltarem una d'aquestes obres que us hem presentat, concretament el tema variat en el gènere modern, un tema i unes variacions en el gènere modern. Aquest és el títol que ella mateixa li va posar, va batejar així aquesta obra, que voreix els 9 minuts de durada i que sentirem interpretada per la pianista Edna Stern, que ha enregistrat diverses obres per a piano en el segell Orchid Classics. El podeu trobar, perquè és realment molt interessant, a la xarxa. Escoltem el tema i variacions en el gènere modern d'Hélène de Montgerul.

0: Doncs aquesta era la música d'una de les compositores més rellevants de l'època revolucionària a França, Hélène de Montgeroult, una compositora que aleshores tenia 25 anys, una de les pianistes virtuoses i pedagogues més importants d'aquesta època. N'hem volgut parlar aquí als Sincronies de Catalunya Música i escoltar també aquest tastet de la seva música, aquest tema amb variacions sobre el gènere modern que ens ha tocat la pianista Edna Stern. Atenció, perquè demà i demà passat continuarem escoltant la música d'Hélène de Montgeroult. Escoltarem alguns dels estudis d'aquest mètode que va escriure a partir de 1788.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.

I mentre sentim la música que va ser composta o estrenada aquest any 1789, usem 5 cèntims d'alguns fets històrics, socials, tecnològics, científics, polítics, descobertes, qüestions artístiques també, que van tenir lloc aquest 1789. Per exemple, aquest any, el dia 25 de març, al Regne d'Espanya, el rei Carles IV nomena Goya, Francisco de Goya, pintor de cambra. Finalment, Goya tenia un càrrec de gran prestigi a la cort espanyola el 25 de març de 1789. De fet, entre el mes de març i el mes d'abril, a Austràlia, es va desfermar una epidèmia de verola que va arribar a matar la meitat de la població aborigen del continent. La meitat van morir per culpa de la verola que, evidentment, havien portat els colons britànics. Això va passar el 1789. El 7 d'abril, a Turquia, a l'Imperi Otomà, de fet, Selim III va pujar al tron d'aquest imperi i va iniciar un govern amb moltes reformes perquè volia salvar com fos aquell imperi tan decadent, l'Imperi Otomà. Recordem que en aquesta època és el moment de la música turca, amb moltes de les obres musicals i orquestrals i operístiques que hi havia a Europa, perquè l'Imperi Otomà, els turcs, que havien fet tanta i tanta por durant segles, doncs ara feien més aviat riure. Selim III va pujar al tron de l'imperi per mirar de reformar-lo i de modernitzar-lo.

Aquest any 1789 també és l'any del famós motí de la Bounty. Això va passar el 28 d'abril al Pacífic Sud. Va tenir lloc el motí de la Bounty de la Royal Navy britànica. Fletcher Christian liderava el motí de la Bounty contra el seu capità William Blight al Pacífic Sud. Us en parlarem en un altre capítol perquè realment és molt interessant i sinistre i una miqueta tràgic tot el que hi va passar. Marxem cap al Regne Unit. El dia 12 de maig, William Wilberforce fa el seu primer discurs important sobre l'abolició de l'esclavatge a la Cambra dels Comuns del Regne Unit, perquè havia augmentat el tràfic d'esclaus i ell va dir que allò era moralment reprensible i una qüestió de justícia natural. Prou d'esclavatge, prou de comerç amb les persones de raça negra. Això és el que va dir aquest diputat, William Wilberforce, a la Cambra dels Comuns del Regne Unit el 12 de maig de 1789. Sabeu què passava al Regne d'Espanya el mateix any? Doncs que el 31 de maig el rei va emetre una reial cèdula concedint llibertat pel comerç de negres. Déu-n'hi-do. Uns més civilitzats, els altres no tant.

Per cert, aquest any 1789 també es va fundar la primera universitat catòlica als Estats Units. Això va passar el dia 23 de gener. Es va fundar a Georgetown. És una universitat que encara està plenament activa. És la primera universitat catòlica que es va fundar als Estats Units. Més qüestions. El dia 3 de juny, l'explorador Alexander Mackenzie emprèn la seva primera expedició al Pacífic des de Fort Chipewyan. De fet, el que es va trobar Mackenzie va ser l'oceà Àrtic. Això va passar el 1789. L'expedició va marxar el 3 de juny. I encara el 28 d'agost, William Herschel, un científic i astrònom, va descobrir Encèlad, la lluna de Saturn. El 17 de setembre també va descobrir Mimas, una altra de les llunes de Saturn, i ho va fer gràcies al seu telescopi reflector que tenia, agafeu-vos fort, 12 metres. Us hi cap a casa? I pel que fa a les arts i a la literatura, fem un petit resum, òbviament. Quadres importants d'aquesta època del 1789. Jacques-Louis David, un dels grans pintors de la Revolució Francesa, pinta el jurament del Jeu de Pomme. Recordem, ja us ho vam explicar en un dels capítols d'aquesta setmana, que la sala del Jeu de Pomme de Versalles va ser la que va donar lloc a l'Assemblea Nacional del Tercer Estat, que va donar lloc a la Revolució Francesa. Això va passar el 1789. Es va haver de fer aquesta reunió en aquest espai, en aquest lloc, al Jeu de Pomme,

a la sala del Gedepom de Versalles, perquè el rei Lluís XVI havia tancat les sales on s'havia fet l'anterior assemblea de l'Assemblea Nacional pel simple fet que havia creat molta discussió i al rei això no li agradava.

0: Sembla ser que els representants de la noblesa i del clergat ja ho sabien, però els representants del tercer estat, és a dir, els burgesos i els treballadors, no ho sabien, perquè quan van arribar al Palau de Versalles i es van trobar amb les portes tancades, van decidir fer aquesta reunió a la sala del Jeu de Pomme, d'on, per cert, van decidir que no en sortirien fins que no haguessin redactat, fins que no haguessin consensuat una nova Constitució per la França republicana. És per això que aquella reunió del Jeu de Pomme es va anomenar Assemblea Constituent. Atenció, perquè aquestes assemblees també van donar lloc a l'aparició d'allò que en diríem en política la dreta i l'esquerra. Va ser exactament aquí, en aquesta Assemblea Nacional celebrada al Jeu de Pomme, perquè es van asseure, els diputats que hi van assistir, segons les seves afinitats polítiques o personals, i al final es van acabar trobant tres grups. Els que es consideraven els innovadors es van asseure a l'esquerra. Els moderats es van reunir al centre, mentre que els que defensaven la consciència de la Constitució es van trobar asseguts a la dreta. I és per això que a partir d'aquest moment políticament es parla de l'esquerra, del centre i de la dreta. Per cert, la il·lustració que trobareu a la nostra pàgina web del programa d'avui té precisament la pintura del jurament del Jeu de Pomme de Jacques-Louis David, que va pintar inspirant-se en aquest fet transcendental en la història de França i d'Europa del 1789.
1: A Catalunya Música, sincronies.

I aquesta música que esteu sentint, probablement la identificareu, us sona? Us sona, però sona una miqueta diferent de l'original, del que estem acostumats a escoltar. Efectivament, això és el Messies de Georg Friedrich Händel, i direu, què hi fa això aquí? No toca 1789. Aquesta obra va ser composta el 1742, gairebé 50 anys enrere, i Händel, el seu compositor, s'havia mort feia 30 anys a la ciutat de Londres, el 1759. Estem parlant del 1789. Què hi pinta el Messies? Doncs bé, és que estem sentint l'arranjament orquestral que va fer Mozart d'aquest Messies de Händel quan el va conèixer a la biblioteca que tenia a Viena el baró van Swieten. És la versió que va reorquestrar Mozart amb el número Kehel 572 d'aquest Messies de Georg Friedrich Händel i fet a més en llengua alemanya. De fet, aquesta versió del Messies, una versió que no només inclou més instruments o canvis instrumentals i orquestrals, sinó que hi ha alguns retalls i alguns afegitons, us en parlarem, va ser una iniciativa que li va proposar a Mozart Gottfried van Swieten, que, insistim, tenia una biblioteca a casa seva al seu palau a Viena, extraordinària, amb manuscrits i primeres edicions de les obres dels grans genis del barroc, com Bach o també Händel.

És la música de Händel, però sona un palet diferent, evidentment, perquè Mozart aquí va posar una miqueta el seu polsim de genialitat. Això es nota en alguns elements de l'orquestració, però sapigueu que al llarg de l'obra, que de fet està retallada respecte a l'original de Händel, doncs també hi ha altres canvis. Recordem que Mozart va escoltar per primera vegada el Messies de Händel a la ciutat de Londres, el 1764 o el 65. Atenció! Mozart tenia 8 anyets quan va escoltar el Messies de Händel a Londres.

Després el va tornar a escoltar el 77 a Mannheim. La primera execució a Alemanya del Messies de Händel en anglès va ser el 1772 a la ciutat d'Hamburg, en anglès. Carl Philipp Emanuel Bach va ser el primer en dirigir aquest oratori en llengua alemanya i el va presentar el 1775 a Hamburg amb un llibret traduït per Friedrich Klopstock. De l'anglès original a l'alemany i el va dirigir un dels fills compositors dels fills músics de Bach. Va tornar a interpretar-se a la ciutat d'Hamburg el 1778, però ara ens situem al 1789.

perquè va ser per iniciativa de Gottfried Pfannisbitten, que havia fundat la Societat d'Amics de la Música a la ciutat de Viena, va patrocinar aquest tipus de concerts. Mozart va fer l'arranjament del Messies per a un concert amb convidats de les cases de la noblesa vienesa. El seu arranjament de Die Messias, així és com es titula en la versió de Mozart en alemany, es va estrenar el 6 de març de 1789 al Palau del Comte Johann Esterházy, és a dir, el palau on havia treballat un munt d'anys Franz Joseph Haydn, pel seu mecenes Johann Esterházy. També es va fer un concert a la residència de Johann Wenzel, Paar, i dos més al voltant de Nadal al Palau d'Hivern del duc de Schwarzenberg. Per tant, va sonar en petit comitè, només per uns quants nobles i aristòcrates a la ciutat de Viena. L'arranjament de Mozart estava destinat a aquests concerts particulars i no es pretenia fer-ne cap impressió. Era simplement una manera d'escoltar diferent aquest Messies en llengua alemanya i és per això que no va ser publicat fins després de la mort de Mozart, el 1803.

El llibret que va utilitzar Mozart en aquesta adaptació estava basat en gran part en una traducció de la Bíblia que havia fet Luter, per tant, en llengua alemanya. Mozart va reorquestrar aproximadament el 60% de l'oratori original de Händel, 3/5 parts. Va proporcionar, bàsicament, parts addicionals dels instruments de vent fusta i de vent metall. És a dir, fixeu-vos, mig segle després de l'estrena a Londres, Mozart va fer una adaptació d'aquesta obra, una obra en llengua anglesa, concebuda per a una orquestra barroca i per a un local públic, per a tota mena de públics, i ell, Mozart, la va adaptar per a les limitacions d'una interpretació privada i d'acord amb els gustos musicals de Viena.

De fet, Mozart va utilitzar l'orquestra simfònica del seu temps, de la seva època, finals del segle XVIII, amb un conjunt d'instruments de vent, que n'hi deien harmonia, ben fusta i ben metall, sovint per aconseguir un color específic per a cadascun dels moviments. Mozart va incorporar, atenció, dues sopranos solistes, en lloc d'una soprano i d'una contralto, com va fer en l'original Händel. També en determinats casos assigna algunes parts corals als solistes i canvia la tessitura vocal d'alguns recitatius i d'algunes àries. Això és difícil de percebre si no tens la partitura al davant, però sapigueu que Mozart va fer aquests arranjaments, aquestes adaptacions. També va escurçar la música eliminant uns quants números i va retallar alguns moviments. Per exemple, utilitzava només la primera secció de les àries da capo. Ell feia A, B i no repetia la primera secció. A petició de Gottfried van Swieten, fins i tot Mozart es va atrevir a escriure de nou algun recitatiu.

Estem sentint tastets d'aquest Messies en la versió de Mozart, un Messies de Händel en llengua anglesa que Mozart va fer en llengua alemanya amb aquests canvis. De fet, no és cap sacrilegi perquè Mozart l'havia pensat per un ús bàsicament privat, domèstic, pels palaus de la noblesa i l'aristocràcia que hi havia a Viena a la seva època. No estava pensat per ser editat

Per tant, Mozart no estava grapejant l'obra de Händel, ni molt menys. Això va ser una edició del 1803. Mozart va introduir, a més, el clarinet, un instrument que, de fet, Händel no coneixia, i va utilitzar instruments de vent molt significatius, com, per exemple, la trompa, per acompanyar el solo de l'ària The Trumpet Shall Sound, que, de fet, en alemany es titula Sie schallt d'Opusaun. Aquesta és l'obra que us proposem escoltar a continuació. Només sentirem aquesta ària, això sí, tot convidant-vos a descobrir la versió que Mozart va fer del Messies de Händel sencera, perquè és una obra realment remarcable i perquè s'hi veu la mà i el geni també de Mozart. Recordem que en aquesta ària que ara sentirem, Sie schallt d'Opusaun, és l'ària que Händel va titular en anglès The Trumpet Shall Sound. Händel havia escollit la trompeta i Mozart hi va col·locar una trompa. És l'instrument que ara sentireu. Ja veureu que hi ha una certa diferència. Mozart també va incorporar el clavicèmbal en lloc de l'orgue perquè a les cases privades, en aquests palaus vienesos de l'època, no hi havia disponibles orgues, sinó clavicèmbals. Doncs ara escoltarem aquesta ària, Sie schallt d'Opusaun, una ària breu del Messies de Händel que va reorquestrar Mozart l'any 1789 i que va sonar per primera vegada a Viena el mes de març. La versió que sentirem a continuació la protagonitza Stephen Schreckenberger com a solista, acompanyat per l'orquestra Das Kleine Konzert que dirigeix Hermann Max. Sapigueu que tots els fragments que hem estat escoltant d'aquesta versió mozartiana del Messies de Händel la cantaven els Rheinische Kantorei i els solistes eren Monika Frimmer, Mechil Georg i Christoph Pregardien en un enregistrament del segell EMI. Molt recomanable. Aquí sentirem aquesta ària, Sie schallt d'Opusaun.

Sichalt d'Auposaun. Aquest és el títol de la versió alemanya d'aquesta ària del Messies de Händel, The Trumpet Shall Sound. A més, en una versió en la qual Mozart, que és qui va reorquestrar d'aquesta manera com hem sentit aquest Messies de Händel, aquest oratori de Händel, que havia estat compost 50 anys enrere, doncs aquí feia servir una trompa acompanyant a la veu solista i no pas una trompeta, que és el que havia escrit originalment Händel en la partitura original. Aquí hem sentit aquesta ària pertanyent a Die Messias, és a dir, la versió alemanya que va reorquestrar i va arranjar Mozart del Messies de Händel, en la interpretació de Stefanie Schreckenberger, acompanyat per Das Kleine Konzert i dirigits per Hermann Max, en un enregistrament del segell EMI. Un altre

0: Una de les curiositats en el repertori de Wolfgang Amadeus Mozart, que de vegades queda una miqueta a l'ombra de les seves obres originals, genials i magistrals, òbviament, i que va ser composta el 1789 i estrenada precisament el dia 6 de març al Palau del Comte Johann Esterházy a Viena.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Posem punt final al tercer capítol d'aquesta setmana del Sincronies dedicada al 1789, una època realment convulsa. Avui hem escoltat música de les compositores que estaven plenament actives en aquesta França de la Revolució, i demà passat us parlarem de la Revolució Francesa i dels compositors que hi van treballar, que hi estaven compromesos o que s'hi van jugar la vida. Ja veureu, és una autèntica descoberta, compositors que no són gaire habituals però que ens ve de gust de descobrir-vos, com per exemple François Gossec, Étienne Méhul, Roger de Lisle, que és el que va compondre la Marsellesa, l'himne actual de la República Francesa, o fins i tot Luigi Cherubini. Tot això contextualitzat per entendre què estaven vivint en aquell moment aquests compositors l'any 1789. I, evidentment, ho contrastarem amb la música de Wolfgang Amadeus Mozart, de Beethoven, de Domenico Cimarosa, que no ho patien de la mateixa manera que els francesos, però s'ho miraven de reull i sentien pudor a socarrim. Serà demà, a la mateixa hora de sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, amb els comentaris d'aquest que us parla, Xavier Chavarría. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dimecres i fins demà. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarría.
3: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. Hi vaig anar concretament dos dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes de coagim? Allà vaig veure que no sortiríem aviat.
4: Després de 3 hores de gestions, em diu,
3: faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà, a les 8 del matí, vaig començar a fer classes de coagim.
5: Cancel·lar un servei ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. A més d'extraordinari compositor, Johnny Mandel va ser també un arranjador molt imaginatiu. André Previn li havia obert les portes de la indústria discogràfica i cinematogràfica de Los Angeles a finals dels 50, i amb aquesta empenta va tenir l'oportunitat de dirigir gravacions com aquesta amb la qual comencem, al costat de Frank Sinatra.

0: ring a ding ding.
1: Johnny Mandel dirigia a Los Angeles el 1961 aquest arranjament que havia fet per a la cançó de Jimmy Van Heusen i Sammy Cahn, Ring a Ding Ding, emfasitzant el swing i els rubatos del fraseig de Frank Sinatra. Mandel també acompanya en aquesta altra gravació del mateix any la veu d'Anita O'Day.

Johnny Mandel acompanyant amb la seva orquestració l'expressivitat aspra d'Anita O'Day en aquesta versió de la cançó Traveling Light. A mitjans dels 60, Mandel va arranjar i dirigir diverses produccions de Tony Bennett.

Tony Bennett, amb aquest acompanyament escrit per Johnny Mandel, que també dirigia l'orquestra a la gravació de The Shadow of Your Smile, cançó de la banda sonora

que el mateix Mandel havia escrit per The Sandpaper, Castells a la sorra, aquesta pel·lícula de Vicente Minnelli. I aquesta és una altra de les cantants predilectes de Johnny Mandel, és Shirley Horn.

Arranjament per a orquestra de corda de Johnny Mandel de la cançó A Time for Love que cantava Shirley Horn. També hi sentíem Wynton Marsalis, que s'hi afegia amb els solos de trompeta. L'àlbum que conté aquesta versió, Here's to Life, va rebre, per cert, un Grammy pels arranjaments de Mandel el 1992. I les orquestracions amb cordes per a Natalie Cole també van donar un Grammy a Johnny Mandel a principis dels 90 per aquesta altra gravació, Unforgettable with Love.

Natalie Cole homenatjant el repertori del seu pare, Nat King Cole, a l'àlbum Unforgettable With Love, que el 1991 va fer al costat de Johnny Mandel, autor dels arranjaments i també director de l'orquestra que l'acompanyava. Una altra de les exitoses col·laboracions de Johnny Mandel és la que l'any 99 va gravar amb Diana Krall.

Diana Krall, Johnny Mandel, col·laborant a l'àlbum When I Look in Your Eyes, en versions com aquesta de Let's Fall in Love, tot una referència del jazz vocal contemporani. Hem començat la sessió amb Frank Sinatra i marxarem amb la seva veu acompanyada per un altre dels arranjaments orquestrals de Johnny Mandel. La cançó és A Fine Romance, música de Jerome Kern, lletra de Dorothy Fields. Més jazz aquí al nostre club a les 11. Us hi espero.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

combina la profunditat expressiva de Johann Sebastian Bach amb obres de Mozart i Schubert impregnades d'un ric teixit contrapuntístic. I també hi intercalen peces dels Yatekok, els jocs de George Kurtak, amb evocacions a Bach i Schubert. I per tancar el concert, sentirem una peça de Felix Mendelssohn, compositor completament influït per l'obra de Bach, obra que va contribuir a redescobrir. Una celebració de l'art del diàleg musical en totes les seves formes i contrastos estilístics, que comença amb tres peces de Johann Sebastian Bach, el gran mestre del contrapunt, el que va perfeccionar aquesta tècnica compositiva, que consisteix en la combinació de veus independents per crear harmonies complexes. A través de la seva obra, Bach ens demostra que la interacció entre les veus pot generar una rica textura musical. Ho veiem en aquestes tres peces que Maria Canyigaral i Mathieu Idemtel ens ofereixen en transcripcions per piano a quatre mans. El cor inicial de la cantata Actus Tragicus, l'ària Schaffekönnen de la cantata catalogada amb el número 208 i la Badinerie de la suite número 2 en si menor, número de catàleg 1067.

Fins aquí aquestes tres peces de Johann Sebastian Bach que Maria Canyigueral i Mathieu Idemtal ens han ofert en transcripcions per piano a quatre mans. Hem sentit el cor inicial de la cantata Actus Tragicus, número de catàleg 106, una ària de la cantata catalogada amb el número 208 i la Badinerie de la suite per orquestra número 2 en si menor, número de catàleg 1067. Bach, aquesta gran figura del barroc que aconsegueix arribar a l'ànima de músics i oients amb una habilitat compositiva extraordinària. El gran mestre del contrapunt que influencia i fins i tot desafia els compositors posteriors. En aquest concert titulat Ecos en contrapunt, els pianistes Mathieu Idemtal i Maria Canyigueral interpreten ara una peça del compositor hongarès George Kurtak, amb evocacions a Bach. És una peça del recull amb finalitats pedagògiques Yatekok, Joc. El títol és Homenatge a Johann Sebastian Bach.

I és l'homenatge a Johann Sebastian Bach per piano a quatre mans del recull Játékok, jocs del compositor hongarès Georg Kurtak. El programa que ens ofereixen Maria Canyigaral i Mathieu Idemtal a Sarrià combina la profunditat expressiva de Johann Sebastian Bach amb obres de Mozart i Schubert impregnades d'un ric teixit contrapuntístic. Un exemple és aquesta curiosa fantasia Kügel 608 per orgue mecànic o rellotge musical que Mozart va compondre a Viena el 1791, responent a l'encàrrec de 5 obres per a instruments fora del comú. Nosaltres en sentirem una transcripció per piano a quatre mans, fantasia en fa menor Kügel 608 de Wolfgang Amadeus Mozart.

És una transcripció per piano a quatre mans de la fantasia per orgue mecànic en fa menor Kyrgyz 608 de Wolfgang Amadeus Mozart. En aquest concert titulat Ecos en contrapunt, els pianistes Mathieu Idemtal i Maria Canyigaral combinen a quatre mans l'obra de Bach amb partitures de ric teixit contrapuntístic, com és la fantasia en fa menor de Franz Schubert, una de les obres més originals per piano a quatre mans. Fins aleshores, el piano no havia evolucionat prou com per tenir un registre extens de més de 5 octaves. Per tant, hauria estat difícil que dos intèrprets s'asseguessin davant del mateix teclat. I amb el romanticisme arriba una nova manera de viure la música, fins i tot a les cases particulars. Entre les classes benestants europees es va estendre la moda de fer música de cambra a casa i moltes famílies van comprar un piano. I ara sí, l'instrument evolucionat permetia que el toquessin dues persones alhora. Les editorials de música van començar a encarregar als seus autors obres fàcils per cobrir aquesta incipient demanda. I Schubert hi va correspondre amb més de 40 obres, fins que el gener del 1828 van prendre la composició d'una de les obres més reeixides del gènere, una pàgina deliciosa, plena d'imaginació i lirisme. De fet, la fantasia en fa menor és una de les obres mestres que Schubert va compondre aquell any, el de la seva mort. Schubert la va dividir en quatre moviments que s'interpreten sense pauses: allegro molto moderato, largo, scherzo allegro vivace i finale allegro molto moderato. Cal dir que aquesta partitura comporta un gran repte pels intèrprets, ja que, a part de l'espai reduït en què han de treballar, exigeix una coordinació perfecta entre l'un i l'altre per unificar el fraseig, els atacs, les respiracions, el treball amb el pedal i tants d'altres aspectes tècnics que Franz Schubert va experimentar fins al límit. El repte avui és per Maria Canyigaral i Mathieu Idemtal. És la fantasia per piano quatre mans en fa menor, opus 103, d'Och 940, de Franz Schubert.

Aplaudiments al Teatre de Sarrià per Maria Canyigueral i Mathieu Idemtal, que ens han ofert aquesta meravellosa fantasia per piano a quatre mans en fa menor d'Oig 940 de Franz Schubert. I tornem ara a l'obra de l'hongarès Georges Cortac. Si del recull amb finalitats pedagògiques Yatekok, Joc, sentíem una peça amb evocacions a Bach, la que ve a continuació, amb un llenguatge musical propi del segle XX, evoca l'obra de Schubert. És l'homenatge a Schubert de Georges Cortac.

Maria Canyigaral i Mathieu Idemtal ens han ofert l'homenatge a Schubert per piano a quatre mans del recull Játékok, joc del compositor hongarès George Kurtak. I per tancar el concert, que els pianistes han titulat Ecos en contrapunt, sentirem una peça de Félix Mendelssohn, compositor completament influït per l'obra de Bach, obra que va contribuir a redescobrir. L'Andante i Allegro brillant, opus 92, del 1841 i dedicat a la gran pianista de

Aplaudiments per a Maria Canyigaral i Mathieu Idemtel, que ens han ofert l'Andante i Allegro brillant per piano a quatre mans, opus 92 de Félix Mendelssohn, l'obra amb què tanquen aquest concert fet al Teatre de Sarrià i titulat Ecos en contrapunt. Abans de marxar, però, corresponen els aplaudiments del públic amb un bis i repeteixen la peça amb què han començat el concert. Una transcripció per piano a quatre mans de George Kurtak del cor inicial de la cantata Actus Tragicus de Johann Sebastian Bach.

Una transcripció per piano a quatre mans del cor inicial de la cantata Actus Tragicus de Johann Sebastian Bach. És el vis amb què Maria Canyigaral i Mathieu Idumtal han arribat al final d'aquest concert que celebrava l'art del diàleg musical. Sota el títol Ecos en contrapunt, els pianistes han compartit escenari i instrument per oferir-nos a quatre mans obres de Bach, Mozart, Kurtág, Schubert i Mendelssohn.

0: un concert del sisè cicle de música de cambra al Teatre de Sarrià que va enregistrar Catalunya Música el gener passat del 2026. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir la Simfonia número 2, Mesopotàmia, opus 38, del compositor i pianista turc Fazil Zey, una obra composta l'any 2011 per encàrrec de la Fundació d'Art i Cultura d'Istanbul i estrenada el 2012 en el marc d'un congrés. En sentim la interpretació de Carolina Eik Teremin, Sasatay Akyol i Bülent Epsil, flautes, i l'Orquestra Filarmònica Borusan d'Istanbul, sota la direcció de Gül Ayal.

S'acaba aquí la sinfonia número 2, Mesopotàmia, opus 38, del pianista i compositor turc Fazil Zey. Sentíem Carolina Eik, Teremin, Sasatay Akyol i Bülent Epsil, flautes, i l'Orquestra Filarmònica Borusan d'Istanbul, sota la direcció de Güral Ayal.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Catalunya Música. Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dimecres 16 de setembre, és hora de començar i ho tenim tot a punt a l'estudi per acompanyar-vos durant una hora amb la nostra selecció per avui de l'actualitat musical.
2: I aquests són avui els nostres protagonistes.
1: Avui, a l'Assaig General...
2: Doncs avui comencem el programa acompanyats de Josep Vila i Jové, director del Cor Veus dels Amics de la Unió de Granollers, que aquest estiu ha estat notícia, després de guanyar dos primers premis i un segon en un concurs que va tenir lloc el mes de juliol a la ciutat de San Francisco, als Estats Units. Doncs ja el podem saludar. Josep, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: També en el programa d'avui ens farem ressò d'una producció que comença ben aviat, tot i que a Catalunya, concretament al Palau de la Música, no hi arribarà fins al proper dia 24. Es tracta d'una producció singular que reuneix diversos aniversaris. En primer lloc, el de la Jove Orquestra de Canàries i també el del grup de música popular Los Sabandeños. Se sumen a l'aniversari de Manuel de Falla sota la direcció de Víctor Pablo Pérez, amb qui hem parlat.
2: També sabrem detalls de la proposta de Bruna Enfruns, violinista i cantautora usonenca que porta al seu terreny personal la sonoritat country i les seves arrels.
0: I finalment, als últims minuts de programa, ens visitarà el pianista Francesc Pierre Reac, que ha culminat amb un quart volum format per dos discos, la integral de les sonates de Beethoven, que ha estat enregistrant aquests últims anys. Lògicament, tot plegat coincideix en el temps amb el bicentenari del compositor, que se celebrarà l'any que ve, i per tant li preguntarem de seguida a Pierre Reac quins concerts té previstos per presentar aquest enregistrament integral. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimecres. Esperem que sigui del vostre gust i que ens acompanyeu. Comencem.

0: al mes de juliol.
1: Oi? Sí, exacte, és així. Vam tenir la sort de poder participar en aquest meravellós festival que, per una banda, té aquesta part de concurs, però per altra banda també té un treball en comú d'uns tallers que es fan amb els diferents cors que hi vam participar-hi, amb uns directors convidats, com per exemple la Maria Guinan, que és molt coneguda per tots nosaltres aquí a Catalunya. I per tant és un festival que tenia aquestes dues vessants, cosa que em sembla també molt interessant, que els cors d'una banda competien i doncs lluitaven uns contra els altres, però per l'altra banda compartien fent música junts i doncs també poder fer doncs amistats i intercanviar també com eren els diferents projectes.
0: Abans d'entrar en detall, per saber com es pren la decisió de presentar-vos, en aquest cas, en un concurs que era la primera vegada que hi anàveu, no? D'altra banda, és a l'estiu. Normalment, cada estiu feu un viatge o intenteu que hi hagi alguna activitat d'aquestes. Lògicament, és el moment de l'any que us permet fer-ho. Per tant, no sé si... Què va ser primer? Que és que teníeu un forat a l'agenda i vau veure aquesta convocatòria, vau pensar que podíeu fer-hi un bon paper?
1: Sí, d'entrada, com bé has dit, fa uns anys que tenim la sort que tenim l'oportunitat dels estius fer viatges realment importants, perquè hem estat doncs ara als Estats Units, però l'any passat a Austràlia, l'anterior al Japó, i així ja fa una sèrie d'anys que tenim l'oportunitat d'anar oferint el nostre projecte per diferents festivals arreu del món. I doncs, bé, en aquest any buscant opcions i oportunitats, d'una banda teníem aquest contacte amb New York, que és el que vam fer després del Festival de San Francisco, i ja estava clar que doncs que seríem el cor convidat del curs del nacional, del curs nacional que fan ells doncs allà, del YPC. I llavors aquí vam intentar buscar als Estats Units una cosa per complementar aquesta activitat. I aquí ens va venir, la veritat, doncs, que rodó aquesta possibilitat. Tot i que és una cosa una punta i l'altra l'altra, molt lògicament no era des d'un punt de vista de transports, però bueno, estàvem als Estats Units i vam poder fer encaixar les dues coses, no?
0: Que bé. Quants cantaires hi vau anar, més o menys?
1: Doncs 42 més 4 adults.
0: Molt bé. I aleshores us presenteu en tres categories, i no sé si n'hi havia més, però el que heu guanyat són dos primers premis, un en la categoria de música tradicional o folklòrica, l'altre en música gospel, i un segon premi en la categoria de música històrica. Que són conceptes que, bueno, signifiquen el mateix aquí que allà, però potser ho podem concretar una mica més, no?
1: Sí, música històrica no deixa de ser música clàssica.
0: Exacte.
1: I aquí teníem les normes, les bases, que havíem de cantar una obra del Renaixement, una obra del Romanticisme i una obra contemporània. Les vam cantar un Palestrina, un Brahms i el Salve Regina de Coxar. Dues d'elles les vam preparar especialment, una ja la tenim en repertori. I bé, la veritat és que sempre cantar música clàssica per un cor de nens és, bueno, és motivador i realment és, pedagògicament és un aprenentatge molt gran per ells. Potser a nosaltres se'ns coneix més per l'espectacle aquest en el que fem música popular o música contemporània a capella, amb una posada en escena, però la veritat que el grup, els nanos en aquesta edat, els encanta també fer música clàssica, i bé, participant en aquesta categoria vam tenir l'oportunitat de treballar aquestes obres. En música popular, com tu hi has explicat, és el mateix doncs, a tot arreu. Havíem de presentar una obra del nostre folklore, del nostre país, i una era lliure, però nosaltres vam escollir portar dues obres catalanes, les dues del nostre repertori. Aquí no vam haver d'estudiar més del que repassar les obres, però són obres que fem en el nostre espectacle, que són la nostra dansa de Josep Maria Ruïra i el Mestre i el Caçador del Josep Vila i Cassanyes, que és doncs, un compositor referent del nostre país, de qui ens agrada sempre que podem cantar la seva música. I per últim, que per nosaltres potser va ser més el premi més sorpresiu, que guanyéssim el premi amb gospel, perquè la veritat que vam poder sentir tota la resta d'altres grups. Hi havia grups americans, hi havia un cor d'Estònia d'un nivell altíssim, el Vox Aurea de Finlàndia, hi ha cors de nivell absolutament internacional que fan gires tots els anys, etc. I vam guanyar tots aquests cors fent dues obres, la veritat, no molt difícils, però que les vam poder fer, doncs, aquestes sí, també, amb les de posar en escena, amb la nostra visió personal i amb aquesta idea d'intentar fer música, sempre comunicant molt amb el públic quan estem interpretant, i, bueno, va funcionar bé, i ens vam portar aquesta sorpresa que va ser aquest primer premi, també, no?
2: Per tant, Josep, tens la sensació que aquest plus de posada en escena segurament és el que ha contribuït a que finalment, no?, el jurat digués,

0: Sí.
1: Ens quedem.
0: Estem en un concurs per començar, tu has de fer l'obra perfecta, exacta, perfectament afinada.
1: Clar, això, segur.
0: Això, per suposat. Però és veritat que, bueno, al jurat hi havia doncs, la Maria Guinant, hi havia els directors d'un cor de Filipines, que són també altíssim nivell, i vam parlar després, potser parlar amb ells, i una mica, sí, que ens deien que una mica els hi passava que ens veien començar l'obra i deixaven de mirar la partitura per mirar la interpretació, no? Bueno, per veure el que estàvem oferint. I sí que és veritat que bueno, ho van valorar com molt positivament i que sí, que a veure, que és una cosa que fan molts altres cors també, però que ens agrada molt aquesta idea de trencar una mica la barrera, de cantar sense partitura i de sempre proposar algun petit moviment escènic que ajudi a explicar el significat de l'obra, no?

0: Seguim parlant amb Josep Vila i Jové, del director del Cor Veus, d'aquests premis obtinguts recentment als Estats Units. I ara se m'acudia, abans dels altres temes, evidentment, o no evidentment, quan el repertori és més o menys comú, entenc que la comparació és més fàcil, però els que jutjaven la categoria de música tradicional, si cadascú porta la música del seu país, si vosaltres vau poder sentir els altres cors, doncs també us devia passar, no? Això deu ser molt més difícil de valorar, no?
1: Sí, sí, exacte. De fet, jo tinc també la sort de fer de jurat en alguns festivals i quan hi ha una obra comú tens un punt, un element doncs, de comparació més fàcil perquè està clar doncs, que la música és igual per tothom i veure com cada un interpreta aquella música i com la fa seva i com fa el seu propi estil. No? Que això és una cosa que doncs, tants directors, tantes interpretacions d'una mateixa obra, que això és una de les meravelles de la música, no? I aquí queda molt palès això. Sí, sí, la veritat és que per ells va ser en aquest cas una mica més difícil perquè no tenien un punt comú en el que comparar-nos. No?
0: Creus que pot tenir recorregut aquesta música catalana? Perquè no sé si es va fer alguna edició de les partitures, suposo que no, en un concurs no és l'objectiu, no?
1: No, en un concurs no es comparteix aquest material. Sí que a vegades em passa doncs, que quan sortim les nostres obres doncs, agraden i hi ha gent que ens les demana i crec bueno, que és una de les nostres missions. De fet, nosaltres intentem sempre en el nostre programa pràcticament la meitat del programa portar compositors catalans i crec que és una de les nostres missions doncs, ajudar a fer-los conèixer i que sí, que es puguin cantar doncs, en altres països.
0: I abans de passar a altres qüestions, tenint en compte que és un concurs, de quina manera, ja n'heu fet molts, evidentment, i sempre teniu molt bons resultats, però de quina manera us prepareu psicològicament pel que pugui passar, no? Perquè un concurs pot passar de tot, depèn també, sí, evidentment, del nivell dels altres, no?
1: Bueno, en el meu cas personal, la primera cosa que ens preparem és que ens preparem perquè no passi res. O sigui, l'expectativa de que anem a treure un premi, sigui quin sigui, no, és que pràcticament no en parlem. El que sí que parlem és que anem a intentar fer el millor paper possible. També està clar que el cant coral és una cosa que per més que guanyis un primer premi a on sigui, tampoc canvia la vida. Per tant, tampoc diríem que quedes primer i o no treus un premi, tampoc canvien tant les coses. Per tant, en aquest sentit no ens vam posar pressió en cap cas en els nens, tampoc jo. I crec que això va ser una de les claus també que sortíssim concentrats. La veritat és que hi havia molta il·lusió, moltes ganes de fer-ho molt bé i he de dir que el cor, que normalment treballa un bon nivell, en aquestes competicions, des del meu punt de vista, va estar en el seu top màxim de capacitat de cantar amb un color bonic, de transmetre, i amb això, de fet, va passar una anècdota que sortint de concursar, sense saber res del resultat, les nenes es van començar a abraçar i van començar doncs, a felicitar-se per l'actuació que havien fet, per el sentiment que havien tingut del que havia passat allà dalt de l'escenari, independentment de traguéssim un premi o no. I una mica jo crec que aquesta és la... Abans alguns col·legues em comenten que no se senten molt tranquils amb el sentit de portar un cor en una competició i posar-lo amb aquesta tensió de competir, etc. No? Però a mi em sembla que si s'agafes d'aquest punt de vista és una oportunitat de créixer, de viatjar, per suposat, perquè si no hi participes doncs no tens aquesta opció. I agafat des d'aquest punt de vista sempre només és bo, perquè et crea un repte doncs, de tu fer-ho el millor possible. No?
0: Ja que dius això, el viatge és un incentiu, a part d'un incentiu, vull dir, un estímul per fer-ho encara millor, no? Que hi ha gent que potser podria pensar que lluny de casa és més fàcil dispersar-se o perdre la concentració, però em sembla que justament al contrari, no?
1: Sí, exacte. Ja el viatge provoca un petit com microclima d'inclús de pel grup que fa que tot sigui una mica especial. Per contra, també, el fet de viatjar tan lluny, vam tenir una mica de problema amb el jet lag, perquè vam arribar el dia següent, no, però l'altre ja concursàvem. Però bé, bueno, està clar que vam ser capaços de superar-ho.

0: Després de San Francisco va anar cap a Nova York,
1: sí.
0: Per tant, amb els tres premis a la butxaca hi va anar doblement motivats a participar, com deies, en aquest curs de direcció, sí. En el qual, de fet, feia un paper de corpilot, si ho entès bé, no?
1: Sí, exacte.
0: És a dir, contractats, m'imagino, i ja amb les condicions molt clares, sí. El repertori, tot molt estudiat des de Barcelona, i no deixa de ser també una oportunitat de mostrar-se amb els directors que participaran en el curs, no?
1: Sí, exacte. El YPC és un cor no de referència només als Estats Units, sinó a tot el món. El Francisco Núñez va estar aquí amb nosaltres el passat octubre, vam fer un concert al Palau de la Música i es va poder veure un resultat del seu treball que és impressionant. Ells treballen amb més de 4.000 nens, és un projecte coral mastodòntic, on la part social té un pes molt, molt important. I llavors ells, una de les activitats que fan és aquest curs anual, on directors de tot els Estats Units venen a veure com treballen ells, quin és el seu sistema. Hi ha tot tipus de classes, des de classes de direcció, classes teòriques, ells veuen el treball del YPC, i llavors cada any ve un cor, doncs, convidat, que fa des d'un punt de vista de cor pilot, i doncs tots aquests directors van poder dirigir el nostre cor, i hi ha llavors també un dia on durant un matí vam fer un workshop, una masterclass, en què vam explicar el nostre projecte i, bueno, vam poder doncs fer preguntes als nanos, a mi, etc. Aquí hi ha l'anècdota que en el dia que els directors van dirigir el cor, per ells era normal fer 7 hores i mitja d'assaig en un dia, descomptant les pauses, descomptant les pauses de temps real de cantar. I, bueno, ens hi vam haver d'adaptar perquè és el que era i en aquell moment has de seguir, no? Però realment també viatjat fa veure com de diferent el tipus de projecte que coral com el nostre pot ser tan i tan diferent a vegades amb unes coses tan òbvies que aquí a Catalunya no faríem mai nosaltres, no?
0: Uh-huh. I per tu, a l'hora de preparar els cantaires per anar a fer de cor pilot, estic pensant, a part de saber-se molt bé la música, no sé si cal fer gaire més. És bastant espontani, no?, que quan tens un director, quan canvien el director que hi ha al davant, el cor ja reaccioni de manera diferent, no? És a dir, suposo que dir-los que vagin molt oberts de ment i sense vici, sobretot, no?
1: Sí, totalment. De fet, algunes obres, el cor dels Estats Units ja se les sabia. Nosaltres les vam aprendre prèviament totes de nou. I el Francisco, el que anava dient tota l'estona abans que arribessin els directors era: vosaltres no heu de cantar bé, heu de cantar com us diguin que canteu. Uh-huh. I sí, però bé, com bé dius, aquest tema de la direcció, en una orquestra jo crec que també, però en un cor és com una cosa màgica. I jo he vist coses que arriba un director i sense moure les mans hi ha l'actitud del cor, com seuen, com miren, com estan atents, ja canvia d'un a l'altre. I ben bé és que la feina nostra que fem, jo crec que està tan relacionada amb l'energia, independentment dels coneixements tècnics, musicals que puguis tenir, hi ha un tema de que és un fet de transmetre energia, i això, clar, cada persona té la que té i cada persona parteix d'aquest punt, no? I això és molt bonic de veure, com això, cada persona diferent partia d'un lloc diferent i aconseguia amb una mateixa cançó, perquè òbviament finalment les cançons s'anaven repetint, alguns doncs per millor, uns per no tant, però es veu aquesta cosa tan clara com

0: la funció del director és tan important, no?
1: Bé, doncs aquest ha estat el plat fort, diguéssim, del Corbeus d'aquest estiu, tant el concurs com després el curs de direcció. Dins de l'entitat sabem que hi ha altres formacions que també han viatjat i també han estat ocupades.
0: Sí, exacte. El nostre cor jove, que durant tota aquesta segona part del curs va estar dirigit per en Marc Díaz, perquè la Marta Dosaigües estava de baixa per naixement del seu segon fill, va tenir l'oportunitat de fer un viatge a Portugal. Llavors van fer una petita gira a Oporto, a diferents concerts per allà, i després van estar a Esposende, amb un cor que ens havia visitat prèviament a nosaltres a l'octubre. I bé, va ser també un viatge molt, molt profitós, en el sentit que vam poder treballar amb aquest altre cor, que és un cor molt, molt important, que treballa amb moltíssims joves de la zona. I bé, va poder fer el típic quan es fa aquest tipus d'intercanvis, un concert on cada un va fer una part i van treballar un repertori comú, van poder conèixer el país, que és molt bonic. I per altra banda, el cor de cambra va fer una sortida molt més propera, però en aquest sentit també molt important, perquè vam tenir l'oportunitat de formar part del FEMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que tothom sap que és una referència en el nostre país i que va tenir a bé programar el nostre concert Diàlegs, que oferirem ara al Teatre Auditori el proper mes d'octubre, i que diríem que amb aquests concerts vam fer una preestrena, tot música del Renaixement, amb els principals compositors que podríem anomenar, no?
1: Per tant, anunciem ja un primer espectacle d'aquesta nova temporada, que és a punt de començar, i que serà especial perquè celebreu un aniversari rodó.
0: Sí, exacte. Coincidint amb l'any 2027, els Amics de la Unió celebra 150 anys de la seva fundació, i llavors hem preparat tota una sèrie d'activitats, tant musicals, òbviament, amb un concert central que es farà el mes de maig al Palau de la Música Catalana, amb l'Orquestra de Cambra Granollers, cantant quatre compositors. Els cors de nens faran Vivancos i Guinovart, i els cors mixtes faran Ros Marbà i Josep Vila i Cassanyes, quatre referents absoluts i totals de la composició del nostre país, i moltes altres activitats que explicarem, independentment, a part de aquestes musicals, també explicarem que hem encarregat un llibre a l'Oriol Padró, que explica la història de l'entitat, unes exposicions... Diríem que hi ha tota una sèrie d'activitats de moviment que estarem encantats d'explicar-vos a partir del gener, quan es presenti tot.
1: I tant, doncs ho deixem per llavors. Avui t'agraïm molt i et felicitem un cop més per aquests premis. Gràcies per haver vingut, Josep Vila, i fins una altra.
0: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, i fins a la propera. Adéu-siau.

0: Assaig general. A Catalunya Música.
1: Doncs en música coral se'ns ha fet un quart i mig de set. Per cert, que els enregistraments que hem sentit de fons durant la conversa amb Josep Vilajuvé procedien del mateix concurs que han guanyat a San Francisco. I ara és el moment d'un altre tipus de música. Hem parlat amb Víctor Pablo Pérez, el director de la Jove Orquestra de Canàries, de la seva propera producció, que és a punt d'estrenar-se a l'Arxipèlag i que arribarà també a Barcelona el proper 24 de setembre. Celebra diversos aniversaris. Ell mateix ens ho explica.

0: El proper 24 de setembre arribarà al Palau de la Música una producció molt singular de la Jove Orquestra de Canàries i el grup Los Abandeños, que de fet inicia aquest diumenge una gira justament a les Canàries. L'origen de tot plegat es troba en la coincidència de dos aniversaris, el 150è del naixement de Manuel de Falla i el 60è de la creació de Los Abandeños, una agrupació de música popular canària molt reconeguda en l'àmbit internacional. Tot plegat ho dirigirà Víctor Pablo Pérez, que sentim.
1: Jo soy director artístico de la Joven Orquesta de Canàries des de hace ya 10 anys.

0: I després d'aquests apunts que ens han fet pensar en l'arxipèlag Canari, passem ara per altres punts en aquest repàs d'informacions.
1: Com per exemple Tarragona, la coral de la Universitat Rovira i Virgili se suma al 150è aniversari del naixement de Pau Casals amb el concert de demà.
0: A les 9 del vespre i en el marc de les festes de Santa Tecla, la Catedral de Tarragona acollirà un programa que començarà amb la Missa de Glòria, obra que Pau Casals va escriure el 1892, quan només tenia 15 anys, i continuarà amb l'himne de les Nacions Unides de 1970. Acompanyarà la coral l'organista Mercè Sanchís i el concert el dirigirà Montserrat Ríos.
1: De Tarragona a València, on divendres se sentirà la música de Benet Casablanques.
0: Dirigida per Francisco Valero Terribas, l'Orquestra de València presentarà en primera audició en aquesta ciutat els tres epigrames del compositor sabadellenc. El concert s'emmarca en el Festival Ensems 2026 i tindrà lloc a la sala José Iturbi del Palau de la Música. Completen el programa el concert per a saxofon de Glazunov i la primera sinfonia de Kalinikov.
1: Els grups Presidencial i Fado Libre, protagonistes en la 15a edició del Festival Interfado.
0: El Festival Lleidatà celebrarà una nova edició entre els dies 16 i 25 d'octubre, amb 6 concerts distribuïts entre Lleida, la Seu d'Urgell, l'Espluga Calba, Sant Feliu de Llobregat i Cambrils. Els portuguesos Presidencial i la formació resident a França Fado Libre són les grans apostes d'enguany en un cartell que es completarà amb activitats relacionades amb la gastronomia portuguesa.
1: I també us expliquem que Sara Lenca germana el passat i el present amb una actuació a la sala Jambori.
0: El recinte de Barcelona ha programat per aquest vespre en dos passis el projecte en format de quintet de Sara Lenca, vocalista d'origen francès que treballa en els àmbits del jazz i de la world music. Per aquesta ocasió, el repertori es basa en un seguit de sonoritats folklòriques i per això la formació hi ha instruments com la mandola i les percussions. A les 7 i a 2 quarts de 9. Tot seguit canviem de registre i parlem de la proposta de Bruna Enfrunz.

0: sky.
1: Pavells al vent, el disc que ens ocuparà els propers minuts, és la carta de presentació discogràfica definitiva de Bruna Enfruns, jove violinista de formació, autora d'11 peces amb què dona la seva visió personal del món del country i de les seves arrels. Utilitzant tant el català com l'anglès, les lletres d'aquestes peces parlen de vivències amb un llenguatge directe que es vesteix amb la sonoritat d'instruments com el violí, les guitarres, l'harmònica i la mandolina, a més de la veu. Feta una primera presentació, ens interessem pel quan i el com un estudiant de violí de l'àmbit clàssic dirigeix la mirada cap a la tradició nord-americana.
2: Doncs jo vaig començar violí clàssic perquè bàsicament és el que m'oferia l'escola de música, tot i que jo per aquelles èpoques jo ja sempre havia escoltat country, sabia de l'existència del bluegrass i sempre m'havia cridat l'atenció, però pensava que era algo com que jo no podia arribar-hi, perquè era un tipus de llenguatge que era de l'altra banda de l'oceà i que jo no ho podia tocar. I el meu pare m'ho havia dit molts cops, Bruna, per què no toques aquest tipus de música? I jo ho veia com que jo no podia fer-ho. I tot va anar fins que jo vaig arribar a l'ESMUC i vaig com estudiar, no?, ja la carrera de violí, i després allà em vaig estar en contacte amb gent d'altres tipus de gènere i que tocaven tot tipus de música. I just vaig tenir una companya, la Joana Gumi, que és una crac en el món del fiddle, que la vaig tenir de professora, li vaig dir, tu, Joana, jo vull unes classes de violí perquè necessito aprendre-ho, no? I sento que només escoltant-ho no en tinc suficient. I després és quan em vaig passar-me, no?, una mica en aquest mundillo.

0: Aleix Triadó, amb qui Bruna Enfruns comparteix projectes paral·lels, Roger Pi, Arnau Torné, Eduard Amenós i Eduard Torné són els músics que acompanyen la violinista i cantautora en aquest disc que arriba 7 anys després d'un debut discogràfic en format DP. 2 anys després d'aquell enregistrament, un viatge a Austin, a l'estat nord-americà de Texas, va acabar de donar relleu al seu esperit artístic.
1: El que més em va marcar i el que més trobo a faltar eren els honky-tongs, amb la seva música en viu, amb la seva gent ballant el two-step o el que fos, sense manies, com diuen la cançó de Cabells al vent. Sense vergonya, no? Amb gent que en sabia més, menys. També m'encantava que em traguessin a ballar, no? El típic de les pel·lícules. Jo estava allà doncs, amb els meus amics, i de cop venia un senyor de 80 anys i ballava amb ell i jo em deixava portar perquè, evidentment, jo no en sabia de ballar. Però et ficaven a donar voltes i tu allà et senties com si en sapiguessis. I això és una cosa que aquí no hi és, no hi ha aquesta cultura de ballar sense por, no? Sembla que quan toca l'orquestra del poble només hi ha la gent gran que han ballat tota la vida i que en saben, i que si no en saps o ets més jove ja sembla que faci vergonya. Doncs a mi això és algo que tant de bo aquí ho tinguéssim una mica més.
0: Més enllà d'aquestes reflexions, tornem al disc, que reflecteix una energia entusiasta per treure cançons d'una guitarra, tot i que aquest no sigui l'instrument amb què Bruna Enfruns s'ha iniciat en la música.
1: Per compondre sempre agafo la guitarra, perquè per mi és molt fàcil escriure sobre d'una harmonia, no? En canvi, el violí al final no deixa de ser un instrument melòdic que em va molt bé per acompanyar les melodies, que canto, per ficar-hi frases boniques pel mig, per ho embelleix molt, però per compondre en si, jo necessito la meva guitarra, sigui per compondre o per fer un concert, no? Vull dir, abans deixaria el violí i m'acompanyaria jo sola amb la guitarra en cas de que no hi hagués ningú més, perquè és el que sento que fa que tot tingui sentit, no? L'harmonia ho és tot en una cançó. Així que, en aquest cas, haig de triar la guitarra.

0: I si el món del country més comercial està ple de clixés, si busquem l'arrel més autèntica ens podem trobar amb tot un món de sonoritats antigues que la nostra interlocutora també té ben presents.
1: Sí que és veritat que avui en dia hi ha certs grups, no?, que se'n van una miqueta per les branques a nivell del country de tota la vida i, bueno, l'han modernitzat i tampoc està malament, però jo al final sempre el country que he escoltat ha sigut una mica més de tradicional, no?, per dir-ho així. Per tant, sempre hi ha hagut el pedal, mandolina, no? Per tant, jo quan volia fer aquest disc em volia respectar molt el gènere i l'estil, i tot i que bé, he jugat una mica, però reconec que és un disc bastant autèntic, entre cometes, on he volgut, doncs, que exacte, que hi hagi instruments com l'harmònica, la mandolina, el pedal steel, intentar que el meu violí soni el màxim fidel possible, així que sí, he intentat ser molt fidel, tot i que també hi ha algun tema que és més modern, com Cop de cotxe, però n'hi ha d'altres com Down by the River o El viatge, que sí que són molt autèntics.
0: Properament, a Bruna Enfrun se la podrà veure a Vic, en el marc del Mercat de Música Viva. Tavertet i Manlleu són ciutats on també l'esperen aquesta tardor, i després vindrà un tema nadalenc que la cantautora i violinista ja prepara amb els seus músics. Pel que fa als seus inicis en el món de la clàssica, ens confessa que els té molt presents i no descarta que un dia hi pugui tornar.

Doncs amb la música i els projectes de Bruna amb Prunes hem avançat fins ara, que falten, doncs, passen 7 minuts de 2:15 de 7, per ser més exactes, i ens acompanya

0: el pianista Pierre Reach, amb qui volem passar aquests últims minuts de programa amb ell i amb el seu enregistrament de la integral de les sonates de Beethoven. De seguida el sentim.
1: Assaig general. A Catalunya Música.

0: Doncs amb la sonata Hammerklavier acompanyem aquests últims minuts de l'entrevista. Encara a propòsit, vaja, és, no sé si és una casualitat o ja ho tenies en ment, l'any que ve és bicentenari de Beethoven. En parlarem molt, el sentirem molt, aquest compositor. Jo no sé si tu ja ho tenies al cap quan vas calcular quan acabaries la integral, però en tot cas ha estat una feliç coincidència, que suposo que et portarà tu mateix a tocar molt Beethoven. Sonates i potser no sonates, obres que no estan aquí enregistrades.
1: No, jo toco totes les sonates, però segur que hi ha sonates que me gusten més. Però tengo una passió per les primeres sonates. Les últimes, segur, totes les sonates, segur. Però hi ha sonates con quien vivo cada dia, és un placer. I el pròxim any tengo muchos projectes, especialment en França, la Folle Journée de Nantes i altres festivals, perquè és molt important, no solament d'haver gravat. Jo penso que el concerto és més important que el disco, perquè en el concerto tu tienes també l'experiència humana, el contacte amb el públic, és molt important de vivir tota aquesta acumulació d'emoció de poder dar-la, de compartir amb el públic.
0: Mm-hmm. Deies que tant de bo que el llibre es tradueixi al català o al castellà i el puguem llegir. D'entrada, les notes del disc, i això ja passava també amb els altres volums, el segell Ànima és francès, però els textos estan en francès, en anglès i en japonès.
1: Sí.
0: Això no sé si és una tria, una decisió d'ells.
1: Falta el català.
0: Falta el català, evidentment. Bueno, i tantes llengües. Però no, ho deia per destacar que tens una activitat internacional imparable. Això ja fa molts anys i segueix sent així, no? Viatges moltíssim, ets a punt de marxar cap a la Xina, cop més.
1: Sí, no, Beethoven no hay frontera, ja és tan important, espero segur que seria possible d'encontrar el disco en altres països. Però per a mi aquestes coses no són tan importants. El que és important finalment d'haver hecho, de poder tocar les sonates i de hacer sempre millor. Perquè penso realment, especialment en l'època que vivim ara, la música de Beethoven és molt, molt important. Jo lo digo realment, lo digo no solament a los músicos, però por favor escuchar Beethoven, perquè con la música de Beethoven tenemos un impuls, una ganas de vivir, ganas de hacer, de bien trabajar, de bien hacer todas las cosas que tenemos que hacer cada día.
0: Diries que quan viatges a l'estranger, vaja, evidentment Beethoven no cal presentar-lo perquè el coneixen aquí, a la Xina i a tots els continents on vas, però aprofites quan viatges, perquè moltes vegades vas a fer de jurat, de concursos, em sembla, etc., però també dones classes, per donar a conèixer compositors, no sé si francesos o algun altre que a tu t'agradi, per presentar-lo amb els alumnes d'aquests països?
1: Compositor francès?

0: Assaig general.
1: Doncs arribem gairebé a les 7 i abans de marxar, un minut per a destacar alguns continguts de demà. Com que és dijous, hi haurà secció de dansa i la Judit Jordana entrevistarà Carolina Masjoan, del Ballet de Barcelona.
2: I seguirem parlant de piano perquè rebrem Alba Ventura, que ens donarà detalls dels concerts que farà properament al Palau de la Música.
1: Doncs això i més demà. Us esperem aquí a les 6 per compartir-ho amb vosaltres. Aquí ens acomiadem Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Fins demà.

0: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
0: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

L'home és una corda estesa entre l'animal i el superhome. Friedrich Nietzsche. I aquesta és una de les seves frases de la seva obra filosòfica, així va parlar Zaratustra. Una obra on Nietzsche doncs reflexiona sobre l'ésser humà, la vida i la necessitat de superar-nos a nosaltres mateixos. Una idea de transformació, de superació dels nostres límits que Richard Strauss, temps més tard, la convertiria en música. I nosaltres la fem servir per començar, la convertim en un viatge, en el principi d'un viatge. Perquè això és Catalunya Música. I comença el Gran Tour. Benvinguts.

travessa. Tot i així, l'obra està dividida internament en quatre seccions que van entrellaçades i vinculades a diferents, fixeu-vos, estats d'ànim o etapes d'experiència humana. El primer moviment, per dir-ho d'alguna manera, seria la tensió, l'estrès, representa la lluita, l'ansietat i el conflicte intel·lectual o vital. El segon moviment, el lent, és l'amor, que ofereix un contrast serè i profundament líric. El tercer és la diversió, el joc, és el vivace. Funciona com el tradicional scherzo i simbolitza l'alegria de viure i la innocència. I el quart, que és aquest que estem sentint, doncs és el present, és l'ara, és el moderato, és el final de l'obra, que avança cap a la conclusió, una conclusió noble, optimista, i representa, seria com l'acceptació, la maduresa i la resolució dels conflictes inicials de la vida. I el resultat és aquest.

Sinfònica. Aquest és el subtítol de la Sinfonia número 5 en si menor. Sentíem el darrer moviment, tot i que us deia que la sinfonia doncs està estructurada en un sol moviment, tot i que té quatre moviments interns. Ho sentíem amb la versió, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Londres que dirigia Matthias Bamert. Aquest tema porta per títol Cançó per a Helen. És una peça escrita l'any 1978 i dedicada a Helen King. Que qui era? Doncs ella va ser una productora i mànager de jazz nord-americana. Va treballar a principis de la seva carrera com una caça-talents musical. I va ser mànager i productora, entre d'altres, de Bill Evans. Per això li dedicaria uns anys més tard aquest tema. Un tema que ara sentim en la versió d'Enrico Pieranunzi, Bebo Ferra, i amb l'arranjament de Diego Imbert.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: La protagonista d'aquesta història, d'aquest oratori, es diu Atàlia. És una reina pagana que governa Judà i intenta eliminar la descendència de la casa de David. Però un sacerdot i la seva dona han aconseguit salvar en secret a un jove hereu legítim al tro. I a partir d'aquí, la història està servida. Doncs bé, aquesta ària que estem escoltant val la pena situar-la dins d'aquest argument. Apareix a l'acte segon i és una de les peces de caràcter més íntim d'aquesta obra. Porta per títol Cor fedele, espera sempre. I aquesta és la idea central de l'oratori. Els protagonistes saben que la situació és perillosa, però confien que la justícia acabarà triomfant. Canta el contratenor Carlo Bistoli. Per cert, la música d'aquest oratori el va escriure Georg Friedrich Händel.

Doncs sentíem l'ària Cor fedele, espera sempre, una de les àries de l'oratori Atàlia de Georg Friedrich Händel. I que sentíem en la versió del contratenor Carlo Bistoli amb el concert d'Astre, que dirigia Emmanuel Haim. I aquesta és la música d'un jove Beethoven. Tenia aproximadament uns 25 anys quan la va escriure. I és una obra de joventut, abans de compondre moltes de les seves obres famoses. És un rondó capriccio, l'opus 129, i que uns anys més tard, Anton Schiller, un dels seus biògrafs, li afegiria aquest subtítol, que és Ràbia per un cèntim perdut, o Ràbia per unes monedes perdudes. I el resultat és això, és una peça divertida, ràpida, molt de caràcter. És com ràbia, còlera, barrejada amb humor. L'interpreta Yevgeny Kissin.

I amb aquesta música que estem sentint de fons, us proposo que anem a l'Illa dels Oblidats. De fet, ja hi hem arribat, amb aquesta música. És la del director d'orquestra i compositor que avui he escollit. Mireu, es deia Armas i Arnefeld, i va ser un músic molt lligat, fixeu-vos, i que va influenciar en el personal i en l'artístic a Jan Sibelius, el músic que doncs vam tenir a la parada d'aquest dilluns. Perquè, a més, ell, a part de ser amics, a part de ser músics, eren cunyats. I Arnefeld tenia una germana, Ainhoa, que va ser qui es va casar amb Jan Sibelius. Bé, anem a parlar ja d'aquest compositor, Armas i Arnefeld. Un compositor, com us deia, fins i tot on ell va néixer, a Finlàndia, molt poc conegut, l'any 96, encara era un músic que no havia fet cap estudi d'ell, no existeix encara un catàleg exhaustiu de les seves obres, moltes d'elles encara estan inèdites a la Universitat de Helsinki i la majoria de les seves composicions estan sense datar, fins i tot algunes de les més conegudes. Ni tan sols disposem de gran part de la seva agenda com a director, una faceta que va destacar pel damunt de la composició. De moment només hi ha unes poques informacions que podem aportar d'aquest gran director i bon compositor del país anomenat dels Mil Llacs. Bé, fem una mica d'història, regulem una mica en el temps. Armas i Arnefeld, nascut l'any 1869. Va néixer a Viipuri, que és l'actual Viborg, avui dia és rus, i llavors formava part de la vella Finlàndia Carèlia. I els seus estudis doncs, van començar molt paral·lels amb els de Jan Sibelius. I a partir d'aquí varen començar a fer una gran amistat. Sibelius va fer molta amistat amb la família d'ell, de Arnefeld. Els Arnefeld van ser doncs, una família molt influent en el

terreny cultural i en el terreny social per la seva especial militància en un moviment que s'anomenava Fenomen, que va ser un moviment nacionalista finlandès del Gran Ducat de Finlàndia, això al segle XIX, basat en les corrents fenòfils dels segles XVIII i XIX, i principis del XIX, i el seu objectiu era ensalçar la llengua i la cultura finesa, de l'estatus de llengua vernacla camperola al de llengua i cultura nacionals. I en darrera instància constituir Finlàndia com una nació a l'alçada d'altres nacions culturals europees. Doncs bé, aquesta família, la família d'ell, a tota la família Järnefelt, que després s'emparentarien en Jan Sibelius, doncs estaven molt influenciat per aquest moviment, per aquest corrent, com us deia, anomenat Fenomen. Bé, un cop finalitzat els seus estudis a Finlàndia, Armas Järnefelt, el que va fer, igual que en faria Sibelius, és finalitzar la seva instrucció i marxar, en aquest cas, ell marxar a París. Escolliria a Gilles Massenet per continuar el seu aprenentatge musical amb el gran compositor francès. I aquest acabaria inclinant-lo, clar, cap al món de l'òpera, especialment cap al wagnerisme. I els anys següents, doncs, els passaria a diferents llocs d'Europa, a Alemanya, a Breslau, a Düsseldorf i altres ciutats. I aquí seria quan començaria la seva carrera com a director d'orquestra. Especialment dotat, va començar com a assistent d'assajos i va acabar, doncs, afiançant-se el seu wagnerisme i el seu compromís amb un romanticisme que estava donat, que estaven donant els seus darrers fruits aquells anys. Fins que l'any 98, aleshores té 30 anys, torna a Finlàndia per ocupar-se de l'orquestra dels Amics de la Música de Viipuri, on ell havia nascut. I allà, doncs, aconsegueix fama com a director, on hi està uns anys, fins que el 1907 marxa a Suècia i es converteix en un dels directors de l'Òpera Reial d'Estocolm. Fins i tot obté la nacionalitat sueca i guanya un lloc com a músic de la cort, fins que l'any 23 definitivament és anomenat director oficial de l'òpera. I fixeu-vos, això també li serveix per divulgar el fet d'estar en un país diferent l'obra del seu cunyat, de Sibelius. I també estrenaria altres obres importants, com la Vuitena i la Cançó de la Terra de Mahler, els Gorrelides de Schönberg, etc etc. Fins que finalment, a l'edat de 62 anys, torna a Finlàndia i es converteix en director de l'Òpera Nacional Finlandesa. I també serà director de l'Orquestra Filarmònica de Helsinki durant una temporada. Bé, i en tot això, també escriu música. Música des de la seva època d'estudiant. Mai ho va deixar-ho. Ell sentia, però, una especial predilecció per la direcció d'orquestra, més que de compositor, perquè hi havia dos fets que van marcar la seva creació. Per un costat, la seva part, una gran dedicació vocacional a l'orquestra, i per una altra part, tenia un cert complex a Sibelius. Clar, que també van tenir altres músics en d'aquella terra, perquè ell es va reconèixer incapaç de competir o d'igualar el mestre. Això ja la darrera dècada del segle XIX havia ocupat el lloc gairebé messiànic com a compositor nacional, Sibelius. I ell, doncs, reconeguent tot això, va tenir com un efecte paralitzant per a la seva obra. Ell deia, quan una persona està constantment dirigint obres de grans mestres, es fa conscient de la seva pròpia insignificància. Bé, amb tot això, no va deixar mai de compondre, no compondria obres de gran format, més aviat petites peces per orquestra. Un dels camps que va destacar més va ser el de les cançons, perquè hem de pensar que les seves dues dones, de la primera va quedar vidu, varen ser cantants líriques. Bé, de la seva producció, doncs m'he fixat amb la seva serenata, escrita quan tenia 30 anys, i és l'obra que estem sentint de fons. Estem sentint algun dels moviments d'aquesta serenata del compositor, recordem el nom, Armas Järnefelt.

Doncs sentíem quatre dels sis moviments que conformen aquesta serenata per orquestra escrita l'any 1893 pel compositor finlandès Armas Järnefelt, el protagonista de l'Illa dels Oblidats d'avui. Ho hem sentit a la versió de l'Orquestra Simfònica de Lahti sota la batuta de Jaakko Kuusisto.

I avui, com a souvenir, els Jarnefeld. Sí, és la seva família. Com us deien, d'aquest compositor, d'aquest director d'orquestra, pel damunt de tot, que va ser molt important, com us explicava abans. Mireu, el pare Alexander Jarnefeld era un general de l'Imperi Rus i governador de diverses províncies finlandeses. I va ser una figura molt important dins de la família que va donar suport a totes les activitats artístiques dels seus 7 fills. La mare, Elisabeth Klot von Jürgensburg, provenia d'una família germano-bàltica i també va tenir un paper importantíssim a l'educació dels fills i de les seves filles i de transmetre valors com la disciplina i la responsabilitat. Com us deia, Sibelius estava casat amb una de les germanes, Aino, però és que tenien 2 germanes més i 4 nois. En total van ser 7. Els 4 nois, tots es van dedicar a les arts. Kasper va ser crític d'art i escriptor. Arvid, escriptor molt relacionat amb la cultura i el moviment nacional finlandès. Armas, compositor i director d'orquestra. Iero va ser pintor, un dels artistes finlandesos més destacats d'aquella època. I també hi havia les noies, Elida i Helen, que van morir molt joves. Aino va ser l'única de les filles que va arribar a una edat avançada, que es casaria amb Jan Sibelius i que van tenir 6 filles. La més jove, Heidi, va morir l'any 1982. I així tanquem el cercle, estimats i estimades. I de fons no és música de Sibelius. De fons és una de les obres més conegudes i més estimades que es fan servir per molts visos de concerts que es fan a Finlàndia, que és la cançó de bressol del mateix compositor a què li han dedicat l'Illa dels Oblidats, Armas i Jarnefeld. I ho sentim a la versió el violoncel Seppo Lamanen i el piano Juni Somero. I ho deixem aquí i tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tor. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat. Admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Querubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom i a punt de salfa per aquesta nova aventura musical. Què tal, per cert, des d'on ens esteu escoltant? Quina situació meteorològica teniu? Bon viatge a la gent que està en ruta, a Piano Piano, que es diu, i gràcies per triar doncs, aquesta emissió. El Capità Rea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils. Full de ruta amb... avui té un gust vegetal, suau, tubet, elàstic i una mica enganxós. Vaja, com un mochi. Què me'n dieu del mochi? Aquesta pasta de... en aquest cas és de mongeta vermella dolça. Sí, sí, no et deixa indiferent el mochi. Sortirem de Montreal, precisament, atenció, passarem per Omaha, això a l'estat de Nebraska, als Estats Units. D'allà saltarem a Bajos de Haina, la República Dominicana, d'allà fins al Carib, amb Trinitat i Tobago, i després a Caracas, Venezuela. D'allà cap a Viña del Mar, a Xile. De Xile saltarem pel Pacífic cap a Nagano, al Japó. De Nagano a Yangon, Myanmar, l'antiga... però ara és Myanmar, per tant, no parlem de Birmània. Shenyang, a la Xina, Armènia, Milà i el Baix Llobregat. Així acabarem. I la cirereta amb Leo i Pautxa. És director del cicle de tardor Contrabaix, que torna divendres amb tres propostes de jazz i música en directe a Sant Andreu de la Barca, a Sant Feliu de Llobregat i a Sant Just d'Esvern. Fem-ho?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I l'enganxosa d'avui, quina és aquella que us persegueix fa temps? Maite i Jordi.
3: Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d

0: amable de totes, totes. Gràcies per fer-nos costat amb aquests toquets així una mica sentimentals, eh? Perquè quan la portes molt enganxada acaba formant part de tu i doncs, si la comparteixes d'alguna manera eixamples aquest poder que té la música. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, el comandament tècnic Sam Silva.
1: Poseu-vos còmodes.
0: I tant, i copilotant Anna Hernández. Anna, t'afecten aquests dies plujosos?
2: No especialment.
0: No, a al vegades, contrari, et venen de gust quan ve d'una temporada
2: correcte.
0: De calor tan gran. No?
2: Quan el moment de pluja no, però quan suposa una baixada de la temperatura és fantàstic. Mm. I tant que sí que convé també.
0: I tindries ganes de destacar?
2: Avui us explico, que, ara que comença la temporada de concerts, que és interessant saber que un de cada quatre músics té ansietat escènica en algun moment de la seva carrera. Això ho vam deixar ahir ben clar
0: sí, sí.
2: Amb el programa especial que vam fer per l'angoixa escènica, i ens ho explicava al principi del programa la Laura Moral, que és la psicòloga experta en músics, i també és desmentida

0: és...
1: El ressò d'ahir. Anna Hernández.
0: A punt i a disposició, si teniu alguna cosa per aportar al programa, serà molt benvinguda al 93-048-5321. Us atendrà l'Anna. També teniu el mòbil 607-473-05, en aquest cas no per trucades, però sí per missatges o notes de veu. I després ja el fixat com sona, @catmusica.cat. Us serviran aquestes tres línies per mirar d'endevinar la misteriosa U.
2: Cántame una canción.
0: Canta-me una canció. Vinga, comencem.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Ara mateix som a Montreal, al Canadà, una ciutat amb una forta tradició de bagels, aquella mena d'entrepà en forma de dònut que també, doncs, és molt famosa a Nova York. Però els de Montreal són molt diferents, són més petits, més densos, lleugerament dolços i es couen sempre en forns de llenya després d'haver-los bullit en aigua amb mel. N'heu tastat mai cap? Per cert, m'agrada pensar que ahir amb Roger Mas ens vam acomiadar parlant perquè ara va actuar a Montreal i avui comencem des de Montreal. I és que Oscar Peterson, nascut aquí a Montreal el 1925, a part de que devia haver tastat aquests bagels, doncs ens demana pas, ara que es compleix el seu centenari, d'un llegendari pianista.

Sí, Bufar i fent polles, Cakewalk, un dels temes originals més coneguts d'Oscar Peterson, interpretat per Ignasi Terrassa al piano, Ulf Wokenius a la guitarra i Pierre Bosseguet al contrabaix, al disc del 2025 With Respect to Oscar and Niels, un homenatge al contrabaixista danès Niels Henning Ørsted Pedersen i molt especialment al llegendari Oscar Peterson, coincidint amb el seu centenari. S'acaba de publicar World Tour, la col·lecció més àmplia de

obres d'Oscar Peterson, resum de 5 actuacions en directe que no s'havien publicat mai, com per exemple aquest On a Clear Day, d'un directe seu a Nova York, perdó, a Nova Zelanda, el 72. Pareu atenció com musita.

0: En el centenari d'Oscar Peterson el celebrem uns minuts amb Ignasi Terraza, que és un dels pianistes de jazz més destacats i a més projecció internacional i molt influït pel músic de Montreal, entre d'altres. Ignasi, benvingut i moltes gràcies. Sembla que... Ets aquí, Ignasi? No el sentim.
1: Hola, hola.
0: Ara sí, Ignasi, que molt contents
1: hola, Xavier,
0: de saludar-te. Escolta'm, què pensava sentint aquest On a Clear Day?
1: On a Clear Day, bueno, és un dels clàssics de l'arranjament aquest de l'Oscar Peterson i és un dels que, bueno, també surt en aquesta nova caixa que han tret de l'Oscar Peterson. Sempre és un gust poder, ara que hagin publicat tants concerts junts, inèdits, i que combina més trio i piano sol i són, bueno, molt interessants.
0: I què has après personalment de Peterson que encara és present en la teva manera de tocar?
1: Doncs, bueno, per una banda és un pianista molt virtuós, un pianista amb un domini tècnic bestial, però això és el que potser impressiona, igual que pot impressionar l'Art Tatum, el seu mestre, però no és el que la seva característica principal. La seva principal característica és el swing. El swing amb ell està sempre present, hi ha molta energia, un domini tècnic molt gran, però al mateix temps sempre rítmicament és impecable, amb un control també harmònic i de llenguatge molt, molt gran, i la veritat és un gust escoltar-lo. Un dels primers pianistes que em van passar un disc quan vaig començar a tocar i em va copsar molt. I des de llavors m'ha acompanyat i a èpoques que l'he sentit més, èpoques que l'he sentit menys, però la veritat és d'aquells que ha seguit allà a la tauleta de nit, per dir-ho.
0: I reflectit en peces com aquesta.

0: El llegat d'Oscar Peterson continua molt viu i tu hi ajudes, i una mostra és aquest, per exemple, Wheatland, on Peterson evoca musicalment el paisatge i l'esperit de les praderies canadenques del seu record, i forma part del teu últim disc, aquest Long Play 45 at Palau de la Música, en directe del concert al juny del 2025, que s'ha publicat aquest any i que és un recorregut per les diferents etapes i llenguatges de la seva trajectòria. Ignasi, què t'agradaria que quedés del teu propi llegat quan un altre pianista et descobreixi d'aquí a 30 anys?
1: No ho sé. Bueno, de fet, tots bevem d'uns altres i al mateix temps que veus vas posant la teva empremta, no? Llavors, és veritat que Peterson ha estat una de les meves principals empremtes, però a partir d'aquí el meu llenguatge, doncs, quines característiques tindria? Doncs, bueno, segurament un utilitzar les dues mans, la mà esquerra molt present en certs moments, una barrejar moments de música clàssica amb swing, amb un incorporar el llenguatge tant de la tradició com el llenguatge modern, i també crec, doncs, que al final hi ha una certa impremta personal en el que faig.
0: I després de 45 anys de carrera, què significa encara per tu anar a buscar alguna cosa nova?
1: Doncs, home, com a músic sempre estàs inquiet, sempre vols coses noves. Necessitem per poder sentir-nos vius, sentir-nos frescos, doncs buscar aprendre contínuament coses noves. I llavors això és una de les coses que sempre em motiva, que a vegades conèixer músics nous, conèixer música nova i fer-te la teva i compartir-la.
0: Alguna primícia pel Fixa't i Catalunya Música, Ignasi?
1: Doncs a veure, com a primícies, ara estem celebrant el 20è aniversari de Sweet Records, del nostre segell, i amb aquest estarem a l'auditori el 26 de novembre, sí, amb un concert precisament homenatge a l'Oscar Peterson, uh-huh, amb aquest disc amb la formació que vam fer, aquest que hem fet que has posat abans, el Cakewalk, sí, amb Ulf Wakinius a la guitarra i Pierre Bussaguet al contrabaix. I després tenim preparades novetats també i sorpreses per l'any vinent, un parell de discos que traurem al llarg de l'any vinent, que ja estan fets i que doncs, també són bastant novetats.
0: Celebrem l'activitat, els projectes i la pregunta obligada. La IA pot afectar la producció musical a la llarga o millorar-la?
1: Bé, no sabem encara com anirà. Jo penso que el directe seguirà existint, i de moment, i en la música que fem, jo penso que no ha estat mai una música de masses, una música que té els seus seguidors, i esperem doncs seguir gaudint-la i disfrutant entre els aficionats d'aquesta música. Ara, en la música de masses i els grans, jo sí que penso que està influint i està afectant una mica el tarannà en el pop i totes aquestes coses.
0: Si no m'equivoco, ja tu, Ignasi, ets format en informàtica, ho dic bé?
1: Sí, com tots tenim un passat.
0: Sí, que vares renunciar a ell per dedicar-te a la música, però és una formació i vull dir que tens un coneixement del que és doncs, l'inici de tot això, podríem dir.
1: Sí, de fet, vaig ser el primer llicenciat en informàtica, sé que aquí l'ha estat. I llavors vaig treballar uns anys com a informàtic i després ja em vaig dedicar, des del 91 ja em dedicava, no exclusivament a la música.
0: I amb èxit. I abans d'acomiadar-nos, quin missatge voldries enviar als oients a Catalunya Música, Ignasi?
1: Doncs, bueno, ja que estem parlant de Peterson, penso que Peterson segueix viu i que podem seguir disfrutant de la seva música amb discos com aquest que estàs presentant avui, però amb altres, amb aquests... Té més de 200 discos editats, vull dir que llavors no te l'acabes, la seva música. I també volem contribuir a fer-lo viu el pròxim novembre a l'Auditori, i us esperem amb aquest concert tan especial del 20è aniversari de Sweet Records.
0: I informarem puntualment. Ignasi Terrassa, una abraçada i per molts anys.
1: Gràcies a tu, Xavier.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Ara mateix som a Montreal, al Canadà, i marxarem cap a Omaha, Nebraska, als Estats Units, amb una dada geogràfica curiosa sobre l'aïllament continental d'aquest estat. Per arribar a qualsevol oceà o mar des de Nebraska, cal haver de travessar com a mínim tres estats diferents, o dos, i la frontera canadenca-mexicana. Nebraska va ser bressol del pianista Roger Williams, però abans, què tal si, Sam, descobrim la segona misteriosa? El telèfon és el 93048-5321. En aquesta transició ens agrada doncs poder conèixer els oients, qui ens està escoltant, des d'on, i doncs això, participar-hi d'alguna forma amb una dedicatòria en el cas d'endevinar-la. Una dedicatòria, sí. Doncs mira, ja que he guanyat, doncs mira, m'agradaria dir que aquesta cançó, per exemple, doncs no sé, algú que fa temps que penseu i que no hi parleu a través de la ràdio. Allò que ha sigut sempre un clàssic del mitjà. I el que us dèiem, Nebraska va ser bressol del pianista Roger Williams. Fixa't com sona.

0: Inconfusible aquest Vegan Lied, o Cançó de Bressol, opus 49, un lied per a veu i piano de Johannes Brahms, publicat per primera vegada el 1868. Se n'han fet milers de versions, una de les quals aquesta, una joia del pianista Roger Williams, instrumentista dels més populars de mitjans del segle XX. I, curiositat, va ser campió de boxa de la Marina. Va tocar per a 9 administracions presidencials als Estats Units i va tenir un model de piano de cua d'or Steinway & Sons que porta el seu nom.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
0: I ara marxarem dels Estats Units cap a Bajos de Aina, a la República Dominicana. Li diuen el Manchester Dominicà, ja que acull un dels parcs industrials més grans del país. I precisament aquí és on sentirem la primera misteriosa.
2: Cántame una canción.
0: Cántame una canción. Doncs bé, aquí va néixer el 1956 Ruby Pérez. I fixa't com sona.

0: Grandíssim clàssic de Joaquín Sabina, i nos dieron las 10, passat pels sedars de Roberto Antonio Pérez Herrera, artísticament Rubi Pérez. De petit diu que es volia convertir en jugador professional de béisbol. El que són les coses, un accident de cotxe li va estroncar el somni i el va deixar sense mobilitat en una cama. I va dedicar-se a la música, des de la formació clàssica al Conservatori Nacional de Santo Domingo i avui conegut com la veu més alta del merengue pel registre vocal melòdic potent i agut.
1: Catalunya Música.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, a Catalunya Música.
0: Saludant l'estimada audiència arreu des d'on ens estigui escoltant, qui sap si des de la República Dominicana en aquests instants. Aquí són gairebé 9:15, és dimecres, és un dia de canvi de registre meteorològic, de pluja, hi ha hagut pedra, i no sé des d'on ens esteu escoltant aquí al país, què és el que us esteu trobant. Nosaltres tenim una segona misteriosa. Tan, la tornem a... I algú que l'identifiqui, ens agradaria sentir-ho, 93-048-53-21, 607-470-305, o el fixa't com sona, @catmusica.cat. I de Bajos de Haina ens quedarem al Carib, però exactament marxem fins a Trinitat i Tobago. Són dues illes que semblen bessones. A Trinitat, en concret, hi va néixer l'estilpan, un instrument fet a partir de bidons d'oli o de petroli. És l'únic acústic inventat i desenvolupat al segle XX. Mira que, fixa't com sona. Té aquella forma de platet volador, eh? Cada terra fa sa guerra. Va néixer als barris populars de Trinitat durant les dècades del 1930 i 1940 com una resposta creativa de la població local quan les autoritats colonials van prohibir els tambors tradicionals de fusta. No tambors, no tambors. Per cert, aquí a San Fernando hi va néixer el 1981 la soprano d'arrels caribenyes Janine de Vica. Fixa't com sona.

què me'n dieu d'aquest Lemurí? Reinterpretació alternativa de la popular Lascia chi o pianga, ària de l'òpera Rinaldo de Händel, col·laboració entre el pianista i arranjador nord-americà Joaquin Olsley i la soprano Janine de Vicke, originària d'un país on conviuen el calipso, la soca, l'estel pan que dèiem ara i la clàssica. De sopranos del seu perfil i amb reconeixement mundial n'hi ha poquíssimes. Ella mateixa es defineix com una dona negra de Trinitat en un món de la música clàssica predominantment blanc. Va créixer sense vincles amb òperes o la clàssica europea,

0: interpretava fragments als serveis de l'Església Anglicana i no va ser fins als 21 anys i a Nova York que va poder veure la seva primera òpera. De Wicken no oblida els seus orígens musicals al costat de la seva àvia.
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda i els oients tampoc.
0: Doncs mira, nosaltres de Trinitat i Tobago ens anirem a Venezuela a tocar a Baja. Anirem a Caracas amb el sobrenom històric de la sucursal del cel o la ciutat de l'eterna primavera. I de moment m'agrada llegir l'Alícia que ens diu que aquesta música és de Bach. Diu àlbum Anna Magdalena Bach, minuet número 2. No, però molt bé, Alícia. Molt bé, perquè s'hi sembla molt. Segurament algú ens explicarà per què. Hi ha unes referències de Bach, però no és. Al final s'ha descobert que no. Sentim una miqueta més. I això que us dèiem, ens anirem cap a Caracas. Per la seva altitud, 1.000 metres sobre el nivell del mar, franja tropical, clima temperat tot l'any, 20-25 graus, bressol de grans artistes de tots els gèneres, com el sopranista Samuel Mariño. Fixa't com sona.

0: A Cloris, una joia de la melodia francès del compositor de Caracas, Reinaldo Han, 1916, interpretada pel soprano veneçolà Samuel Mariño, acompanyat del pianista nord-americà Jonathan Ware. Mariño és un dels pocs cantants masculins del món amb registre de soprano natural. El seu talent prové d'una afecció de salut. De petit no se li va acabar de desenvolupar la laringe i no va adquirir la seva veu greu. Va ser objecte de burles i maltractaments cruels i va trobar refugi en el cant, en l'òpera. La vida em dona llimones, doncs faré llimonada, no? I això que havia arribat a consultar un metge la possibilitat d'operar-se les cordes vocals, però el va advertir que corria el risc de perdre la veu. Samuel Mariño forma part del col·lectiu LGTBIQ+, i lluita perquè l'òpera barroca pugui ser un vehicle per trencar estereotips de gènere.
1: Fixa't com...

0: Com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
1: I de Caracas anirem a Viña del Mar, a Valparaíso, en concret doncs, a Xile. No? Durant l'època colonial espanyola s'hi havia plantat vinya a tocar de la costa del Pacífic. La denominació del municipi es deu al seu passat vinícola. D'aquí és originària la cantautora, música, compositora i activista xilena Norma Montserrat Bustamante Laferte, 1983, més coneguda com a Mon Laferte. I avui estem amb aquesta misteriosa i m'agrada molt perquè l'Alícia diu: estic molt interessada en saber de qui és perquè tinc la partitura aquí al davant. Doncs sí, és que vas molt bé, Alícia, però com que s'ha descobert algo de fa un temps, doncs diguem que apurem per buscar una miqueta més l'exactitud, però hem de dir que va molt per aquesta banda i que en el fons doncs, hauríem de dir que sí, però aquí estem buscant el rivet. I gràcies, ens felicita pel programa. Tornem a escoltar aquesta misteriosa. I és clar, aquí, però, durant molt temps es va atribuir a Johann Sebastian Bach i per això molta gent encara l'identifica simplement com el minuet, però actualment se sol considerar una obra de, i aquí és el que ens agradaria aportar de novetat. Va, que som ara a Viña del Mar, exactament aquí va néixer el 83 Mon Laferte. Fixa't com sona.

0: M'agrada aquesta dansa de les libèl·lules, a duet entre dos dels grans exponents de la música xilena contemporània, Manuel García i Mon Laferte, l'un conegut per la seva poètica, trobadoresca i acústica, i l'altre com a estrella del pop, rock i folclor llatinoamericà més internacionals del Xile actual. La col·laboració va sorgir durant la pandèmia i la gravació es va haver de fer a distància des de dos països diferents.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, des de qualsevol lloc, vés a saber si no seria des de Vinya del Mar. Hi heu estat? Aquí a Vinya del Mar es veu que hi ha un festival dels potents, el Festival de Música, que es fa cada febrer des de 1960, i bé, que té molta anomenada. I aquesta misteriosa... Doncs sí, la cosa va agafant volada, perquè marxarem via Pacífic cap a Nagano. D'allà podríem parlar dels Alps japonesos, no? El bell mig dels Alps, amb una de les esperances de vida més altes, s'explica per l'estil de vida saludable i muntanyenc dels habitants, també que mengen molt peix. Es veu, sempre es diu el mateix, ui, mengen molt de peix allà. I l'única zona en el món on s'han vist primats, concretament macacos japonesos, gaudint de banys termals durant l'època hivernal. Quan dius macaco, se t'omple la boca, eh? Macaco. Doncs es veu que al parc de Jigokudani, els mesos de més fred, s'hi acosten per relaxar-se i escalfar-se. El 1950 hi va néixer el compositor i director d'orquestra Joe Hisaishi. Fixa't com sona.

0: Mare, Mar o Mother Sea, composició de Joe Hisaishi per a la pel·lícula d'animació d'Estudio Ghibli, La Ponyo, el penya-segat, dedicat al personatge del gran mar, la deessa del mar, de fet, gran mamare, la deessa del mar i mare de La Ponyo. Joe Hisaishi es va inspirar en els grans poemes simfònics i l'òpera del romanticisme europeu per crear aquesta música. Hisaishi va establir 3 rècords Guinness fa només un mes per a les monumentals xifres de públic que reuneix a les seves gires de música clàssica.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. I de Nagano marxarem cap a l'oest del continent asiàtic. Ens anem fins a la ciutat de Yangon, capital de Myanmar, l'antiga Birmània. El seu cor espiritual és la Xuedagon Pagoda. És un monument budista colossal, 99 metres d'alçada, cobert per milers de plaques d'or pur, i a la seva corona encastats més de 5.000 diamants, milers de rubins, safirs, i encara una mica més amunt, allò coronant, un diamant de 76 quirats que brilla amb la llum del sol. A Yangon, fill de pares anglesos, hi va néixer Nick Drake. Com m'agrada aquest tema. Fixa't com sona.

0: Pink Moon o aquesta lluna rosa dona títol al tercer i últim àlbum del cantautor britànic Nick Drake, 1971, poc abans de morir amb 26 anys per una sobredosi d'antidepressius. Extremadament tímid, es veu que ningú sabia ben bé què pensava, i la seva mare se'l va trobar a la seva habitació mentre el tocadiscos continuava girant amb els concerts de Brandenburg, de Bach. No es va aclarir mai si va ser un suïcidi o una sobredosi accidental, i el que són les coses en vida, no va vendre més de 4.000 còpies dels seus tres únics àlbums, avui considerats tots tres allò que se'n diu de categoria. L'èxit arribaria 25 anys després de la seva mort, el que són les coses, quan Volkswagen va utilitzar aquesta mateixa peça, Pink Moon, per l'anunci del Cabrio. Milions de persones el van descobrir i la seva música es va començar a vendre com pa calent. I havia nascut aquí, a Myanmar, perquè doncs, els pares hi estaven destinats. Nosaltres ara marxarem a la Xina, país fronterer. Anirem fins a Shenyang, reconeguda per la seva cultura de la barbacoa de carrer. Li diuen el xaocao. Ja ve un xaocao? De seguida, és clar, de seguida t'animes. S'explica pels hiverns extremadament freds, per sota dels 20 sota zero, no?, quan la vida social nocturna es concentra en locals de barbacoa, de xaocao, i amb tota mena de brasa. Mira, ara n'estan fent un, estem sentint, és brasa de tota mena. Hi ha broquetes, tall rodó, cuixa, pit, pedrers, pintades, ventresques, entrecots. Hi ha també calamars inclosos, i a més de verdures de tota mena. Tot plegat desfren uns efluvis que impregnen l'aire de Shenyang amb una infinitat de molècules olfactives capaces d'obrir la gana al més desganat. És veritat, eh? Passes a vegades per un lloc d'aquests que fan brasa i, escolta'm, estàs a fora, no estàs allà, i t'arriba tot aquell efluvi. Se sap molt bé, doncs, per cert, que estic veient que hi ha molta intriga amb aquest tema misteriós. Però hi ha oients que l'han endevinat, i vull enviar un aplaudiment per l'Alícia, que l'ha encertat, el Pere de Piera, i ara ho farà la Montserrat de Mataró. Montserrat, benvinguda.
1: Hola, a veure si l'adivino,
0: a veure.
1: Pot ser que sigui de l'Anna Magdalena, va?
0: Això hem dit que està superat. Ja s'han trobat més informacions.
1: Bueno, és que em semblava que el primer oient havia dit Joan Sebastián Bach.
0: Sí, però també s'ha dit Anna Magdalena Bach, però aquí ara l'escoltarem.
1: Ah, també l'ha dit Anna Magdalena.
0: Sí,
1: perdó,
0: sí.
1: No,
0: que anirà molt bé per ampliar aquest descobriment que es va fer en el seu moment.
1: Ah, sí, molt bé, que... molt bé. És que jo també tinc el llibre, també tinc el llibre amb les partitures, i precisament ho diu, Anna, el llibre diu de Joan Sebastián Bach, però aquest diu de l'Anna Magdalena.
0: Anna Magdalena, doncs aquí hi ha una informació, ara, clar, i si no, corregiu-nos perquè en sabreu més jo això, vosaltres.
1: Jo això ho estudiava quan era petita, eh? I en tinc uns quants, eh?
0: Doncs mira, ens anirà molt bé per posar llum, no?, en aquesta composició, que és molt, molt popular.
1: Fantàstic.
0: Montserrat,
1: molt bé.
0: Moltes gràcies, que vagi bé. Adéu-siau. Doncs ara ho explicarem, perquè precisament estem aquí a Shenyang i aquí, ara exactament fa 44 anys, hi va néixer el gran pianista Mr. Lang Lang.

0: El minuet en sol major és una de les peces per a teclat més famoses i reconegudes del món, i durant més de dos segles es va atribuir a Johann Sebastian Bach, però el 1970 es va descobrir que el seu autèntic autor, atenció, era el compositor alemany Christian Petzold, que va viure entre 1677 i 1733. I ens agrada poder haver pogut aportar informació en aquest sentit, perquè és el que té, que va arrelant, per dir-ho així, el que es coneix de determinada manera, i qualsevol rectificació porta cua. I l'hem escoltada amb Lang Lang, que la va incloure al seu àlbum d'èxit mundial Piano Book, homenatge a peces que l'havien inspirat a ell i a milions d'estudiants a començar a tocar el piano de petits. Per cert, els seus inicis van ser magres, molt magres. De família ben humil, el seu pare es va haver d'endeutar fins a les elles per comprar un piano perquè Lang practiqués. I així va ser, amb una insistència i una constància extraordinària. I allò que passa, es veu que va ser rebutjat pel Conservatori de Pequín. No, aquest noi no... I mira, no? Lang Lang no es va rendir. Avui, a través de la seva fundació, atenció, ha acostat l'educació musical a més de 40 milions de nens xinesos. El que va començar amb un nen en situació delicada avui és un projecte que està ajudant a fer arribar el piano a tota una generació.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Estem a gust. Ara són les 9, just, a la sintonia de Catalunya Música, en un dia en què jo ja començo a notar una fresqueta. Sí, sí, ja vulguis que no, aquí ja s'ha començat a notar. I de la Xina marxarem cap a Armènia. Algú ha estat en aquesta superpotència mundial en els escacs? El 2011 es va convertir en el primer país del món que incloïa els escacs com a assignatura obligatòria al currículum escolar per a nens d'entre 6 i 9 anys. La població d'Armènia, estem parlant d'uns 3 milions, però es calcula que fora del país n'hi viuen fins a 7 o 8, en països com Rússia, com els Estats Units, l'Argentina, el Líban o França. És el cas de la família de la violinista franco-suïssa Kushan Siganossian. Fixa't com sona.

Amb la Venice Baroque Orchestra al largo del concert en do menor opus 3, número 2 de Pietro Antonio Locatelli, interpretat per la violinista franco-suïssa d'origen armeni Kushan Siranusyan. Una de les grans referents actuals de la interpretació amb criteris històrics. Nascuda a Lió, Siranusyan prové d'una família armènia profundament vinculada a les arts. El seu pare, Alexandre Siranusyan, és un conegut director d'orquestra, a més d'investigador i divulgador de la música tradicional i clàssica d'Armènia. La seva mare és acadèmica i la seva germana petita, Astrid, és un

completar-se 6 segles, des del 1386 fins al 1965. És la cinquena església més gran del món i rècord d'escultures. Quantes estàtues diríeu que hi ha al Duomo? No ho sabem. 3.400. Sí, sí, sí. 135 agulles i 700 gàrgoles. Milà també és el bressol gastronòmic del panettone. Escolta, el panettone ha fet forrolla, el panettone, cada Nadal. I també bressol 1911 d'un dels grans noms de la composició. Fixa't com sona.

Que bé, aquest valser del comiato. El vals del comiat de Nino Rota, banda sonora del Gattopardo, 1963, film de Luchino Visconti, basat en la novel·la homònima de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Durant el rodatge Visconti, es veu que va aconseguir el manuscrit d'un vals inèdit per a piano de Giuseppe Verdi, datat el 1859 i oblidat durant anys en una

0: col·lecció privada, i li va lliurar Nino Rota perquè l'adaptés i l'orquestrés, i aquí tenim aquesta joia. Com la pel·lícula, aquest vals també ens parla de l'adeu a una època, el declivi de l'aristocràcia siciliana i d'un món de tradició feudal i l'ascens de la nova burgesia amb l'arribada de la unificació d'Itàlia, el Risorgimento. Ve aquella sentència que es recorda sovint quan es fa referència a aquesta obra. Cal que tot canviï perquè res no canviï. I Giovanni Nino Rota va morir el 79, el 60, exactament 60, que tenia 67 anys, a causa d'una trombosi coronària. Però el seu llegat musical continua ben viu. De fet, en aquest recent 83è Festival de Cinema de Venècia s'hi acaba de presentar el documental Nino, un film sobre Nino Rota dirigit per Walter Fasano, dedicat a aquest mestre italià que va crear una sinfonia completa per al Gattopardo de Visconti, que va esculpir temes d'amor atemporals com, per exemple, Romeo i Julieta de Zeffirelli o El padrí de Coppola, i que va engrandir durant 3 dècades les pel·lícules de Fellini amb la seva música.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant. I de Milano a 9:15, doncs acabarem la ruta via Baix Llobregat. Anem al gran pulmó verd i agrícola de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els seus habitants n'estan molt de la comarca, amb tradicions lligades a la carxofa, al foc i també a la música, als espàrrecs, penso. L'any 2000 hi va néixer el cicle Contrabaix, i que fins ara ha ofert doncs més de 600 concerts a la comarca. Doncs bé, Contrabaix divendres torna amb una nova edició, i entre les propostes destaca una veu referent del jazz, Laura Simó.

0: És quan dormo que hi veig clar. Poema avantguardista de J.B. Foix, musicat amb el genial pianista i compositor Francesc Borrull. Precisament el 28 d'agost s'han complert 5 anys, que ens va deixar als 86 anys a Sant Pere de Ribes. I acompanyant la distingida Laura Simó, una de les veus més versàtils i consolidades del jazz i la cançó a Catalunya. El diumenge 27 actuarà a l'Ateneu de Sant Just d'Esvern, a la sala del cinquantenari, dins del cicle Contrabaix, que torna aquest divendres i que és la Cirereta.
1: La Cirereta del Pastís.

0: Dream. Si us interessa, la referència és Emily Braden, potent vocalista, compositora i lletrista arrelada a Harlem, combina jazz i soul, i acompanyada d'Antonio Mazzei al piano, Juan Pablo Balcázar al contrabaix i David Xirgu a la bateria. Seran Emily Braden Quartet, un dels reclams exquisits del contrabaix, aquest cicle que, com us dèiem, torna amb tres propostes de jazz i música en directe a Sant Andreu de la Barca, a Sant Feliu de Llobregat i a Sant Just d'Esvern. Leo Ipaucha n'és el director. Leo, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, molt bona nit i moltes gràcies a vosaltres.
0: La primera cita serà aquest divendres a la Societat al Casino de Sant Andreu de la Barca amb Scarting Sisters. La segona, el divendres 25, amb Emily Braden Quartet, que estem sentint, a l'Ateneu de Sant Feliu. I es tancarà el diumenge 27 de setembre a l'Ateneu de Sant Just amb Damunt Ribas i Laura Simó. Què té aquesta nova temporada del contrabaix que la fa especialment interessant?
1: Bueno, es tancaria, diguem, amb aquest concert, es tancaria aquest mes, però el contrabaix és tot l'any. És un cicle que dura tot l'any. O sigui que aquests tres concerts, que són molt especials, perquè a més de que, bueno, és algo que em fa moltíssima il·lusió que hi hagi tantes dones en aquests tres, contrabaix, bueno, estem molt contents de tenir aquest cicle de fa tants anys.
0: Uh-huh. I quina explicació té que faci tants anys que dura el contrabaix?
1: L'explicació, jo se la trobo, és les coses, estic, soc un convençut de que les coses fetes amb carinyo funcionen. O sigui, posem tot, som un equip molt petit, el contrabaix és un projecte de l'Ateneu Sant Feliuenc i és molt interessant això de los projectes dels Ateneus. L'Ateneu Sant Feliuenc va crear contrabaix l'any 2000 i, bueno, són 26 anys de posar-ho tot al servei de la bona música.
0: Mm-hmm. I quin paper té aquesta xarxa de sales i Ateneus per acostar el jazz al públic?
1: Jo crec que és, bueno, estem en

0: Un moment crític de sales de jazz. En aquest moment és bastant complicada la situació i crec que és fonamental. O sigui, en un començament era la idea era no descentralitzar Barcelona, o sigui, que no hagi d'anar a Barcelona per escoltar bona música i apropar-la als pobles de Catalunya i això ara mateix és algo més, perquè malauradament les sales estan tancant i bueno, i aquí estem.
1: Doncs el que dius, el jazz continua sent una música minoritària. Trobes que va a menys cada vegada o esteu notant que arriba una mica més al públic?
0: No, o sigui, això és curiós perquè és cada vegada més, però cada vegada menys és el suport que té aquesta música, perquè bueno, estem vivint en un moment històric mundial de la immediatesa i de les xarxes i tot això, i clar, tot el que signifiqui posar-li una miqueta d'oïdo o de traslladar-se a veure un concert en directe, es fa o sigui, no ajuda, l'entorn no ajuda, però clar, les escoles de música estan plenes de músics, les noves generacions de músics de jazz és impressionant, mai havia hagut tanta gent i bueno, el SMUC, el Liceu, el taller de músics, o sigui, hi ha molt, molt de moviment.
1: I Leo, quin és el principal repte d'organitzar avui un cicle de jazz i música en directe?
0: Pues aquest mateix, el que estic dient, o sigui, aquest mateix és portar bona música a que la enganxar a la gent, enganxar a la gent. Al contrabaix estem vivint un moment molt dolç ara mateix perquè la gent està entregada. I bueno, o sigui, jo a vegades em pregunten quin seria l'objectiu, no? L'objectiu és mantenir-nos. O sigui, si mantenim el que tenim ara mateix, és un luxe.
1: I si haguessis de convèncer algú que no ha anat mai al contrabaix perquè s'animi, què li diries?
0: Que escoltar música en directe no té res a veure. És una experiència que abans era algo comú de fer, l'escoltar música en directe, ara cada vegada menys. I bueno, són sales petites, la sala de l'Ateneu Sant Feliuenc, que és una sala de 90 persones, i escoltar un piano de cua i un contrabaix acústic amb una bateria acústica, per exemple, el concert que tindrem de la Emily Braden ara el 25, això serà un luxe, és escoltar instruments acústics, bueno, lo més allunyat de la IA que pot haver ara mateix.
1: Divendres torna el cicle de tardor contrabaix al Baix Llobregat. Leo Ipacucha és director i de Cirereta ens ha triat Yes, I Can, No, You Can, de Lee Morgan. Presenta'ns-la.
0: Pues poc puc dir, o sigui, Lee Morgan és un dels meus preferits i aquesta cançó va ser la meva cançó a l'últim viatge al Japó que vaig fer al maig i la porto molt, molt a dins aquesta cançó. Crec que representa el que és l'esperit de contrabaix ara mateix.
1: Doncs que per molts anys, Leo, i gràcies per l'atenció i ens acomiadem amb aquest tema. No sé si vols dir alguna cosa més a l'audiència.
0: Que esteu tots convidats i que és molt important també, bueno, quizás és un cliché, però donar suport a la música en directe, al cine, als espectacles, a l'art en general, sempre és molt, molt més important del que no crec. O sigui, estan tots convidats a participar.
1: Que així sigui. Doncs, Leo, una abraçada i per molts anys.
0: Moltíssimes gràcies.
1: I a tota l'audiència, gràcies un cop més. Us esperem demà a partir de les 8. Fixa't com sona.

0: Fins aquí, música sense paraules. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. El trompetista que ens acompanya avui es diu Thomas Williams. Des de Cardiff, Williams ha portat la identitat gal·lesa fins al jazz parlant de la història i de les tradicions de la seva terra a l'ambiciosa trilogia Quumbul Tistion, núvol de testimonis a través d'una hibridació del folk i el jazz. El tema amb el qual començarem és del primer volum d'aquesta trilogia, Witness. Benvinguts.

Leafy Glacian, els llibres blaus. Aquest tema de Thomas Williams recorda els llibres de text de tapes blaves que el 1847 la corona britànica va imposar a les escoles del País de Gal·les per tal de regular l'educació al territori i d'eliminar l'ensenyament en la llengua pròpia, en el gal·lès. Aquesta acció es considera una de les intervencions colonials britàniques més greus sobre el País de Gal·les durant el segle XIX, i d'aquí el record que en fa el trompetista Thomas Williams al seu projecte de reivindicació nacional gal·lesa, la trilogia Cromwell Tistian. El segon capítol d'aquesta trilogia, Revolta, publicat el 2024, inclou les paraules en gal·lès del poeta pacifista Waldo Williams, cantades per Edith Crawford.

Cadutimium un convoltistion, mantenint la casa en un núvol vigilant. Paraules del poeta Waldo Williams, amb les quals el trompetista Thomas Williams es qüestiona, en aquest tema que sentíem, el dret d'existir del poble i de la cultura del País de Gal·les. Thomas Williams, amb Sueto Kinch al saxo, Edith Crawford a la veu, Ophie Robinson al vibràfon i marimba, Eden Turn al baix i Mark O'Connor a la bateria. Aquest altre tema, els disturbis de Tony Pandy, recorda els avalots de la població de Tony Pandy al sud de Gal·les durant les vagues dels miners del 1910, uns avalots que van acabar amb Churchill enviant-hi l'exèrcit, la mort d'un miner i centenars de ferits.

Els disturbis de Tony Pendy del 1919 del trompetista Thomas Williams, que amb la seva música recordava un dels episodis de la història recent del País de Gal·les, el final tràgic de la vaga dels miners, aquesta repressió de l'exèrcit britànic que el poble galès segueix recordant com un dels moments més greus de la repressió que han patit durant el segle XX. Aquest projecte, Conviltition, aquesta reivindicació cultural i històrica de Gal·les, té encara un tercer volum, Empatia.

Un himne sacre s'escolava en aquest Beth Yom Madaw en gal·lès, que és per donar, seria la traducció al català, un tema de la tercera part de la trilogia Cumbwil Tistion, núvol de testimonis del trompetista gal·lès Thomas Williams. En aquesta tercera entrega hi participaven Mared Williams i Edith Crawford com a vocalistes, Nguyen Le a la guitarra, Melvin Gibbs al baix i Mark O'Connor a la bateria. Una tercera entrega publicada aquest 2026. Amb ells, Thomas Williams parla de diversos episodis tràgics de la història recent del seu país, com ara el col·lapse de la mina de carbó del poble d'Aberfan el 1966.

El guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le i el baixista nord-americà Melvin Gibbs, protagonistes d'aquest tema, amb el qual el trompetista Thomas Williams recordava la catàstrofe de la mina d'Aberfan el 1966. Música del projecte Cornwall Tistion, aquesta trilogia

amb la qual Thomas Williams ha documentat la història i la cultura gal·lesa, emmirallant-se en les sèries que músics com Badada, Leo Smith o John Zorn han creat sobre la història de les seves comunitats.

Una cançó tradicional gal·lesa, El pecador del bosc, transformada per l'arpista Lilio Tiderc, el trompetista Thomas Williams i el percussionista Mark O'Connor. Amb un altre dels laments populars gal·lesos del recull Carnhingli, tancarem la sessió. És Bed Fan in Vilid, la tomba del meu estimat. Thomas Williams i Lilio Riderich ens la toquen per marxar. Fins demà. Bona nit.

Música barroca centreeuropea per continuar la nostra programació. Sentirem una de les més de 20 misses que va compondre Jan Dismas Zelenka. És la missa Dei Patris, catalogada amb el número 19, i que Zelenka va compondre l'any 1740. La sentim interpretada per Mechthild Bach, soprano, Daniel Taylor, contratenor, Markus Brutscher, tenor, i Gotthold Schwarz, baix, amb el cor de cambra i l'orquestra barroca de Stuttgart, sota la direcció de Frieda Bernius, un enregistrament de l'any 1998.

0: S'acaba aquí la missa Dei Patris del compositor barroc centreeuropeu Jan Dismas Zelenka, una obra de l'any 1740 que sentíem interpretada per Mechthild Bach, soprano, Daniel Taylor, contratenor, Markus Brutsche, tenor i Gotthold Schwarz, baix, amb el cor de cambra i l'orquestra barroca de Stuttgart sota la direcció de Frida Bernius, un enregistrament de l'any 1998.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir la sonata per trompa i piano en fa major, opus 17 de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Auelgrir trompa i el pianista Steven Lubin.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: De Johannes Brahms podrem sentir tot seguit els Maria en Lieder, Cants de Maria per a cor, opus 22, en la versió del cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigit per Günther Jena en un enregistrament de l'any 1982.

0: És el recull de 7 cançons Cants de Maria, Marienlieder, opus 22 de Johannes Brahms. Sentíem el cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya dirigit per Günther Jena.
1: Nocturn.
2: Continuarem la nostra selecció amb el Concerto Grosso en re major, opus 6, número 5, de Georg Friedrich Händel, que ens ofereix l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Iona Brown.